0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
6: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Diru-s a càrrec, biotzik ez du lotuko dute gogor, eta ez du azen...
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem... Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Oh, I'm a lover, yeah, yeah. I'm a lover, yeah.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.

0: Escolta.
1: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
2: Ostres.
3: Rambla 54, Marta...
1: Amana Morgades, Valldosera.
3: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
1: Vale, un altre cop.
3: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
1: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator de Arnold Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants. Sí.
1: Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet

0: L'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer... Us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
0: D'aquesta...
1: Sí.
0: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
0: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita. I tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
0: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
0: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles. És una passada, i fa coses amb les mans increïbles. Està allà al carrer Tallers de Barcelona.
1: Ahà, doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
0: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen dir tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
0: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot. Costa molt.
2: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres. I poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
2: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
0: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
0: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció, no era gaire comú. I a casa no era algo que fomentaven. No per res, eh? Vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
2: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
0: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt. perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el Nel li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient

0: Ellen. I, bueno, ells estan contents on veure els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
0: Cap, no, cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la Marta bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
0: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
2: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
0: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
0: La de l'altre cantó, sí.
2: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
0: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim. No són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que el boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes. Nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
0: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és el que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és el que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
2: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar algú específicament que les construeixi?
0: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas, el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
0: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. Sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
0: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
3: oh,
1: l'has pogut posar.
3: És la
1: posar.
3: Meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
3: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes...
0: Perdona.
1: Digues, digues.
0: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del meu
3: marit. M'aviseu, eh?
0: però escolta'm, estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al futur al cine quan vulguis.
3: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
3: Escolta'm, Anna, perdona.
1: Digues.
3: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
2: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio, i pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat. Perfecte. Noies, gràcies a totes dues.
2: A vosaltres.
0: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que et demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu, no?, a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes. I bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis, el que a nosaltres ens va fer créixer un poc. O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts. No? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per descomptat, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la federació i ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer ser una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i ja anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, i tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no mos podem queixar de com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, l'escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit simplement de practicar, però també està a l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. En a mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de Satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframont, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, Satànica, per què? Satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans,

0: És un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
1: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
2: O ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
0: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
1: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta, esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta, esquerra, dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i sí, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
2: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
0: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
1: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
0: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
2: Exacte.
0: En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
2: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
0: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
4: Vale. Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Gràcies. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un cop que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un Paraules Habitables de Genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues, tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza... Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent, que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio, què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant. Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, em va cridar molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que, com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no?, a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està, o és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo, de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè... Hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts, i hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava. Vas entrant en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, sisplau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir parar doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Estrès.
5: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
4: Salut Activa.
6: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no?, amb uns factors que es generen, no?, ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? Desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, el nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no, això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
5: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
4: Salut activa.
9: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
10: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedra sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana, hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas, un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs, també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats, bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda, més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de

0: respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
2: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat i interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treball sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
5: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
3: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
6: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat,

0: I als clavegarans no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que, un cop superat el tràmit parlamentari, s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
2: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
3: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment, i a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
4: Un mínimo de control estaría bien.
5: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
6: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
7: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
8: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital. Entonces, és un poco contradictori.
9: Massa petits estan amb les xarxes i s'afiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
6: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
1: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
10: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
1: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
11: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
12: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
11: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
13: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada el líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
14: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que bé, veig molts nens d'aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara vaig jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
1: A la Lliga F, el Barça obre la 4ª jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
15: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el diva, quizá que era de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a l'A Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
16: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
17: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
16: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou astral pur. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
1: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
18: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
19: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
18: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
20: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar vosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
18: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
1: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en beuré.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
7: Jazzit.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a Ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
3: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
4: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí continua generant una allau de reaccions tan polítiques com de la societat civil. La Federació d'Associacions de Veïns de Lleida reivindica la policia de barri per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
5: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida proposen com a solució tornar a la policia de barri per evitar casos com aquest.
6: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
5: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
1: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SLR quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies, i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
10: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
11: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
12: Un mínimo de control estaría bien.
13: Home, yo lo veo correcta, porque son más ayudas.
12: Jo ho trobo perfecte.
13: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
12: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
14: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
15: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
13: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
1: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
16: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
17: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
16: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, Local Red també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre les ciberamenaces.
18: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
16: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
1: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
19: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
20: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
19: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
21: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
0: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el diva, quizá que era de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
2: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
1: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
22: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
23: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
22: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
24: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
22: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
1: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
25: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
1: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre? Que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
25: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
1: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
25: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
25: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país. El que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura. I, per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
1: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
25: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser a vegades són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
1: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
25: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
1: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
25: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, pues ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Genial tenerte de vuelta.
7: Me la sudan.
6: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es eso?
10: Funky Tracks Radio.

0: Mariona.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
3: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
2: 8:03, és hora punta, per tant, ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
4: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant, en general, la xarxa viària. Però, vaja, en tot cas, hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C-58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes, el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat, des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta, en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt, sobretot plena, a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara en molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana. I és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel o núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allí, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes dues hores, aproximadament, al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del

0: bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
2: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
4: És un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
3: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació, també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs.

0: entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 12 minuts de les 8 del matí. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
2: Bon dia, Elena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
3: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
2: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui, confieu que es puguin avançar posicions?
3: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
2: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat. Però, a més, també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
3: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local. Donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, Protecció Civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estats fortes per donar respostes a les emergències que venen.
2: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
0: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 8:45. El concurs de Castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors. Però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equipament i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs. Sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, esclar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cas d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
0: Doncs, Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
0: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes, necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
4: Doncs, de fet, molt bon dia, Elena. Doncs, de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord. D'aquí a poca estona ho farà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Santa Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona. I fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que, arran d'aquest tipus d'incidents, s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades va afectar o ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
7: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
7: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
9: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
10: Lo que pasa es que ahora hay un problema que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
9: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui en parella ella o amb els amics.
11: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar algo.
12: Somos un grupo de 12, entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
9: El procés per inscriure's als viatges de l'Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de basvallassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
1: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
12: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
13: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
12: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
14: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara va jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
12: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27 a 28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
15: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, el equipo ha tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante... mucho más individualizada que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado. No es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
12: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel, que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironi afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UCAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es va mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB, amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels 4 jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jaciel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
12: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
1: D'acord, doncs ens ho apuntem.
12: Vinga,
1: gràcies,
12: bon cap de setmana.
1: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
17: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
18: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
19: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
20: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
18: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
21: No em don la gana fer-me gran.
22: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
18: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
23: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu veient ara, eh?
24: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
25: Hola, bon dia.
24: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
25: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual, de cognitiva, amb noves activitats i, sobretot, amb quatre exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
24: Això te la va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
25: Doncs trobarem aquestes quatre exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant. I a partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà, doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no?, de qui és el comissari.
24: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només endevini, això sí, s'han
0: d'inscriure, oi?
25: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot doncs, tenim complert. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i, per tant, doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
0: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la taulada, diferents alternatives, oi?
25: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, precisament hem buscat això, no? Que sigui el màxim de participat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manectec totalment renovat.
1: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 9:15 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en veuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades de moment a les carreteres, tot i així sí que hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona, també a la C31 a Badalona, a la P7 a Cerdanyola del Vallès, a la C60 a Argentona i també a la C17 a Mollet del Vallès. I en clau política, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha visitat Lleida i aquest divendres serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí i ha registrat també moments de tensió per l'acumulació de persones i la por d'alguns migrants de quedar-se sense plaça. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació, mentre que el Sindicat Unificat de la Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també els consellers del Govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer també balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes, però amb edats mínimes diferents. Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I ja són 4 les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets el dimecres després que el cas es fes públic, volien dir, i se suma ja les 3 denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova renúncia al jutjat. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran alguns núvols i, de fet, alguns ruixats puntuals a la costa de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: I un apunt d'esports, el Premià de Futbol compta aleshores per tornar a competir a Primera Catalana. Els premianencs formen part del grup 1, on disputaran 30 jornades exigents. La primera serà aquest cap de setmana, dissabte, a partir de les 6, al camp del Quart de Girona. Serà el segon curs de primera i els premianencs arriben amb confiança al debut.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio.
1: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
0: Funky Radio Show.
1: Consulte la programación.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: i de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altre és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física. I per suposat que el cos es ressenteix.
1: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
0: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
1: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
0: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien previ a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
1: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
2: Sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arriba a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
0: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
2: T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
1: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
0: Sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
2: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
0: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana, llavors hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
1: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré...

0: fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
1: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
2: Ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
0: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
2: Em potser el que és estirar-se a la sorra.
0: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
1: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
0: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
1: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
0: Molt bé. Per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no? Sí, sí. I aplicar, doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria. Jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú. Sí, sentit comú, sí. Lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi. Sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
2: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans. És que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
0: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'han anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
1: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries. Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana post-Emmys, dels quals en parlarem de seguida. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
3: Ábrame la parte de atrás.
4: No puedo.
2: Y ho fem des d'aquest dimecres. A Disney s'hi estrena City of Blood.
5: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
6: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
7: Hay una guerra en las calles.
8: ¡Phoebe!
2: La ficció ens situa a una hipotètica ciutat-estat de Berlín on la criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destruït pel canvi climàtic.
9: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
10: Vamos a cazar.
2: Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. I enmig d'aquest escenari, una raça de vampirs pugna per aconseguir el poder polític.
11: ¿Ha venido aquí por negocios?
12: Busco capital, sí.
11: Aquí predominan las fiestas.
12: Me gusta porque así puedo pasar tiempo con usted.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi arriba la primera temporada de La Muñeca. Inspirada en la clàssica novel·la polaca de 1890, la sèrie ens presenta una història d'època romàntica on el protagonista s'enamora d'un aristòcrata i dedica la seva vida a conquerir-la.
13: ¿Qué estás haciendo?
14: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: Encara a dimecres, a Apple TV s'hi estrena la sisena temporada de Slow Horses.
13: Será coincidencia.
14: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más, aparte de mí, últimamente?
13: Oh, cállate.
2: Torna aquesta sèrie d'espionatge, protagonitzada per Gary Oldman, que segueix un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànica que treballen per una secció de l'MI5 defenestrada.
15: Welcome to our volunteer experimental lessons for criminal recovery opportunities.
2: Més propostes de dimecres a Disney, de nou amb l'estrena de Mínima Seguridad.
15: She was a little mite.
2: Es tracta d'una comèdia que ens situa en una presó on que suposadament es garanteix l'ordre i la disciplina, però, en canvi, els que dirigeixen el centre són els primers a saltar-se les regles.
16: ¿Quién eres?
17: Frances Neagley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo.
2: I la darrera estrena d'aquest dimecres és a Amazon Prime, amb Neagley.
17: ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
18: Tengo formación en esto.
17: No tanta como yo.
2: La sèrie està protagonitzada per Maria Stenn, interpretant una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit.
19: Has estat ocupada. Dispara.
2: Quan s'assabenta que una bona amiga del passat ha mort en un suposat accident, s'obsessiona per fer justícia.
20: ¡Venga! ¡Vamos!
21: ¿Qué era eso?
2: Dijous a Netflix torna amb la temporada 2 Stranger Things, Relatos del 85.
22: Nunca había visto una flor florecer así en invierno.
23: ¿Qué es eso?
2: Nova entrega del primer derivat de Stranger Things, ara en format animat. La ficció ens situa a l'hivern de 1984-85, que va transcorrer entre la primera i segona temporada de la sèrie original.
24: Un fantasma? ¿Vosotros de qué vais, frikis? Esas flores tienen toda la pinta de ser de ahí.
2: En aquesta ficció tornen els nostres herois, però ara de forma animada.
0: La recuperación es algo fundamental para el proceso. Es como cuando una crisálida se convierte en mariposa.
2: I no ens movem de Netflix, dijous també hi arriba Belleza Plástica.
4: Ojos, nariz, mandíbula, todo lo tiene operado. Es difícil encontrarle algo natural.
8: Aquí viene la mano de Dios.
2: Es tracta d'una ficció coreana que segueix una exitosa cirurgiana d'urgències a qui introdueixen en la cosmètica medicinal i que topa amb una altra doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig del glamour.
10: Esta casa... Sois un enigma para mí. Y tú la que más.
2: Encara Netflix i encara dijous s'hi estrena Monstruo, la història de Lizzie Borden.
10: Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen.
2: La ficció ens situa a la localitat de Fall River, a Massachusetts, on l'agost de 1892 van ser assassinats a cops de destral un matrimoni a la seva pròpia casa.
10: Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce.
18: No, ya sé cómo lo haremos.
2: La principal sospitosa va ser la filla del marit, que va acabar asseient-se al banc dels acusats pel doble crim. Encara que va ser absolta, el crim no es va arribar a resoldre mai.
10: Parece que Bukchon ya rebosa aires de primavera. Y mi corazón hace lo mismo, pues os echo mucho de menos.
2: Divendres també a Netflix hi trobem El Escándalo.
10: Sook será la concubina de mi señor. Haced que el vientre de esa joven flor se hinche con un hijo.
25: A una mujer como esa viuda.
10: Lleva más de 20 años protegiendo su virtud.
25: Comparada con una joven inmadura, una mujer marcada por el destino tiene mucho más encanto.
2: Estem davant una ficció japonesa en què una proposta secreta desencadena passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
26: We have to go.
27: They're looking for me, not you.
2: I dissabte, finalment, la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus.
27: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since.
2: Torna a la prequela d'Outlander, que explora la vida i relació dels pares del personatge de Claire i dels pares del personatge de Jamie. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és un especial Premis Emmy. I és que tenim tres noms triomfadors i un que s'alça per sobre de tots, el de La Maldición de Widow's Bay, amb 14 Emmys.
28: Soy Tom Lofty.
29: Encantado, Tom. Arthur.
28: ¿Te apetece tomar un café?
29: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
28: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Entre altres guardons, s'ha fet amb el de millor sèrie de comèdia i menció especial tenen els guardons merescudíssims del seu protagonista, Matthew Rhys, i els d'actor i actriu de repartiment.
28: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo... supersticiones.
2: La trama, recordem, arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteriosos no resolts.
28: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
29: ¿Hubo canibalismo?
28: No.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
30: Empieza el festival.
2: L'altra gran guanyadora de la gala ha estat un cop més el drama mèdic The Pitt, que ha empatat a 7 guardons amb DTF St. Louis.
31: Tengo ideas para mejorar el departamento.
30: Vale, a ver...
32: ¡Déjame salir!
30: ¿Quieres comentarme tus ideas?
2: A The Pitt es combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh, amb els drames personals dels seus protagonistes, però alerta perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgències.
31: ¿Hoy es tu último día?
30: Por un tiempo, sí.
31: Querrá dejar viejos fantasmas atrás.
30: Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
2: 30 anys després de la sèrie original, The Pitt es converteix en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama, i és que Noah Wyle, l'ànima de The Pitt, ja no és el jove doctor inexpert d'urgència, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà. Un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el torturen fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
1: The autopsy is going to say heart attack.
3: Excuse me.
1: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: The Pitt, com dèiem, ha empatat amb una altra ficció, en aquest cas la minissèrie que ha sorprès a tothom i que es pot veure a HBO Max.
5: I saw this thing, an app, DTF St. Louis. You meet these people.
2: Parlem de DTF St. Louis, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres adults que experimenten el malestar de la mitjana edat i que porta a un d'ells a la mort.
6: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Menció especial mereix també l'únic premi que s'ha endut una de les millors estrenes d'aquesta passada temporada, Pluribus. El premi ha estat a la millor actriu principal en sèrie dramàtica per Rhea Seehorn.
6: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: No podem estar més d'acord amb aquest guardó, i és que l'actriu borda el paper de la persona més desgraciada de la Terra com a encarregada de salvar la humanitat de la felicitat.
6: Si la pidiera ahora, ¿me daríais otra granada?
7: Sí.
6: Y una bazooka. Uh-huh. ¿Me daríais un tanque?
7: Claro que sí.
2: Estem davant d'una sèrie de ciència-ficció de les que Apple ens acostuma a oferir. Aquí, però, no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha eliminat el dolor. Finalment, lamentar que una altra de les ficcions més destacades d'aquesta passada temporada no s'hagi endut res. Parlem de Paradise a Disney, però és que realment tenia molt complicat guanyar en les categories que estava nominada. En fi, que La maldició de Widow's Bay és la gran triomfadora i per això recuperem un fragment d'aquesta comèdia de terror, per si encara no l'heu vista.
9: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen. ¿Verdad? Ya está. Eso es todo.
11: Díselo a Shep Clark.
9: Esta es una reunión privada, Wick. Gracias.
11: Ciérralo. Ciérralo todo. Va a empezar.
12: Tienes toda la razón.
9: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
12: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
11: Se lo ha llevado la niebla.
9: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
11: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
9: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
11: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
9: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
11: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
9: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
11: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
9: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
11: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
9: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada.
11: Oh.
9: Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
6: Entendido.
11: Que suene la sirena, Tom.
6: Soy Patricia.
11: Si no lo haces tú, lo haré yo.
6: Es de la comisaría.
9: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí, sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
30: ¿Qué sabes?
7: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau. A l'antena els escoltes.
13: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
14: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i, finalment, Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou cas tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant?
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Cada residu compta. Una salutació especial a totes les emissores de...

0: però que dius, va, fem repàs, eh? Els primers dies farem un repàs. La setmana que ve també amb la Tere i amb tu mateixa intentarem repassar algunes coses. Què és realment un residu? Perquè quan sentim la paraula residu, segurament pensem en alguna cosa que ja no volem, una ampolla buida, una llauna, un bric, les restes de menjar, però és tan senzill com això, Marta?
1: Doncs no ben bé. De fet, hi ha una idea que ens pot fer canviar una mica la manera que tenim de mirar els residus. Seria una cosa que nosaltres ja no volem, però que no necessàriament ja no té cap valor.
0: O sigui, a veure, que quan jo miro una ampolla buida i penso això és brossa, potser m'estic avançant una mica, no?
1: Exactament, perquè el material encara pot tenir una altra vida. La clau és que en fem... què en fem a partir d'això?
0: Què en fem a partir d'aquest moment en què hauríem de pensar, no?, si és realment un residu o no. I aquí entren aquelles paraules que ens sonen, que seria el reduir, el reutilitzar, el reciclar...
1: Ja te les saps, eh?
0: Totes les erres, no, Marta?
1: Sí, sí. Sí, i encara que les sentim molt sovint, potser no sempre tenim clar què vol dir exactament cadascuna. I sobretot, en quin ordre ens les hauríem de plantejar.
0: Doncs va, jo et faré les preguntes perquè anem començant a ordenar-les. Comencem per reutilitzar.
1: Doncs mira, reutilitzar vol dir allargar la vida d'un objecte, fent-lo servir més d'una vegada o donar-li un altre ús en lloc de convertir-lo directament en residu.
0: I no necessàriament l'hem de fer servir pel mateix que el fèiem servir abans.
1: Exacte. Per exemple, una ampolla de plàstic, posem d'exemple, que ja hem utilitzat per beure, podríem fer-la servir per un altre ús puntual, com regar les plantes, i així fem que...
0: Es allargui una mica el moment que sigui realment un residu,
1: exactament,
0: no seria?
1: Exactament.
0: Per tant, reutilitzar és com mirar aquell objecte, aquella ampolla de plàstic que jo tenia a les mans fa un moment, i dir, abans de llançar-ho, encara em pot servir per alguna cosa?
1: Exacte.
0: I això ens permet evitar, doncs, generar aquest residu. Però, escolta, Marta, abans de reutilitzar, jo crec que l'ordre l'havíem fet... ara la Teresa ens renyaria. Primer hauríem de reduir.
1: Sí, és
0: veritat. I què vol dir reduir, exactament?
1: Doncs mira, reduir exactament el que seria és evitar generar residus des del principi. Per exemple, si cada dia comprem una ampolla d'aigua d'un sol ús, podem reduir aquest residu portant una ampolla reutilitzable.
0: Per tant, intentem que aquest residu ja no arribi ni a existir, ja no el generem, que diem en l'argot dels residus.
1: Sí, sí. I aquí entren moltes decisions del nostre dia a dia, de fet. Comprar només allò que necessitem, evitar productes amb massa embalatge, escollir també productes reutilitzables o comprar formats que generin menys residus.
0: Sí, això és important perquè sovint pensem que en els residus, quan ja pensem en els residus quan ja tenim la bossa, allò, que l'anem a llançar al contenidor,
1: sí.
0: Però la seva gestió comença molt més abans. I després de reduir i de reutilitzar és quan arriba el reciclatge, no?
1: Sí.
0: I d'aquí de què parlem?
1: Aquí parlem d'una cosa diferent. Quan un objecte ja no el podem reutilitzar, el que sí que podem fer és separar-lo correctament perquè els materials que el formen es puguin recuperar i transformar en nous materials o productes.
0: Seguim amb l'ampolla de plàstic, que ja no la podem
1: sí,
0: aprofitar, doncs pot anar al circuit de recollida selectiva perquè el material es pugui recuperar. Seria això, no? Per tant, recapitulant, primer tindríem intentar reduir el que seria generar menys residus. Si el residu ja existeix, mirem si el podem reutilitzar, i quan ja no el podem reutilitzar, el reciclem correctament perquè se'n puguin recuperar els materials. Pot semblar una diferència petita, però això ja canvia una mica com ens relacionem amb aquests residus, no, Marta?
1: Sí, sí, i tant.
0: Molt bé, doncs, escolta'm... Cada programa, això és una novetat d'aquest any, ara hauríem de dir nou, eh? Parlarem de tres coses a l'acabar la secció, a acabar el programa. Tres coses que ens facin pensar i ens facin fer un clic en el cervell, val? Primer, parlarem d'un residu, només un, val? Avui era aquesta ampolla de plàstic i, per tant, quan ja l'haguéssim de reciclar, aniria al contenidor.
1: Groc.
0: Groc, dels envasos, molt bé. Segona cosa, hem de tenir... trencar un mite, un cert o fals, eh? I el que et faig és... quan llancem una ampolla de plàstic al contenidor groc, Marta, hem de treure el tap i l'etiqueta abans de llançar-la, cert o fals?
1: Si ho penses, tindria sentit, suposo, separar coses, no? Fals?
0: Fals, molt bé. No cal quedar-nos a casa separant l'ampolla i el tap. De fet, ara hi ha moltes ampolles de plàstic que porten el tap enganxat perquè no el separis i tinguis aquella mena de ganes de llançar-lo a un contenidor que no toca.

0: la tercera cosa que farem a cada programa és plantejar un petit gest. Marta, quin petit gest em dius d'aquest programa perquè puguem avançar en la gestió dels residus de manera individual?
1: Per mi està claríssim, en aquest programa l'ampolla era la protagonista i, per tant, us demanarem això, que sempre que pugueu porteu una ampolla reutilitzable i, a més, això us ajudarà a veure també quantes ampolles de plàstic no feu servir i eviteu, per tant, que es generin aquests residus.
0: Molt bé, Marta, la setmana que ve més.
1: Molt bé.
0: Seguim. Gràcies.
1: Adéu. Gràcies.
0: Adéu a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Acaba la temporada de platges amb un balanç més que positiu. Aquest dimarts s'ha posat el punt i final al servei de socorrisme a les platges de Premià de Mar i l'empresa responsable MarSafe assegura que ha estat un estiu tranquil, malgrat les fortes temperatures, i també hi han jugat a favor les novetats d'aquest curs, com per exemple l'augment de dues guixetes de vigilància, també la incorporació d'una moto d'aigua i bicicletes que permetien el trasllat dels socorristes. També diuen que ha estat un èxit gràcies a la bona predisposició de tots els banyistes.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Va, som-hi, ara és moment d'entrar a la biblioteca i descobrir noves lectures amb la Mar Arenaza. I avui ens adaptem molt bé al tema del dia, i és que parlem del llibre Assassinat a l'Orient Express. Sergi.
3: Bé, doncs tornem-hi a ser. Més llibres. Ja dic, sempre introdueixo el tema del dia, però abans m'agradaria presentar, doncs, amb qui sempre parlem d'aquestes lectures, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
3: Preparada pel tema d'avui?
4: Sí, sí.
3: Suposa que ja el saps, no? Bé,
4: sí,
3: portes el llibre.
4: Sí,
3: bé. Bé, el tema d'avui són els transports públics.
4: Hombre,
3: un tema públics que a tots ens agrada molt, ja ho saps, especialment aquí,
4: sí,
3: que funciona tan bé.
4: Sí, sí, és una experiència.
3: Exacte,
4: eh? És una experiència.
3: Què ens portes avui, va?
4: Bueno, no ho he pogut resistir, no ho he pogut resistir, i he fet el que s'havia de fer, segons jo, que és portar l'assassinat en l'Orient Express, perquè, bueno, estem marcats pels trens i havia de sortir un tren. Podia ser Anna Karenina, però no, no, fem-ho d'una altra manera.
3: Vinga.
4: Fem-ho d'una altra
3: manera,
4: no?
3: Amb un mític,
4: no?
3: Bueno, una mítica,
4: sí,
3: en
4: sí. Òbviament, l'autora és Agatha Christie,
3: sí.
4: No sé, em sembla que pràcticament tothom, o quasi tothom, o els afortunats que o no han llegit el llibre o no han vist cap pel·li, que ho facin, perquè, no sé, a mi m'agrada molt. I és molt enginyós. En si és una novel·la negra.
3: I conegudíssima.
4: Conegudíssima. La trama està molt, molt bé. Molt, molt bé. Tot passa amb un tren.
3: Sí.
4: Un tren de llarg recorregut. Vull dir que no és el nostre de per anar a Barcelona o per anar a Girona, sinó que és d'aquests trens que, bueno, que t'hi passes, pues, com una setmaneta allà dintre. I clar, passen coses, no? Hi ha com un assassinat impossible. Però, de casualitat, hi ha l'Hèrcules Poirot, que és un senyor belga, no francès, sinó que és belga.
3: Bigotet.
4: Amb bigotet, no? Així bastant maniàtic, però molt intel·ligent. I, clar, es troba allà tota la situació i ell ho ha d'investigar.
3: Parlem de novel·les d'Agatha Christie.
4: Sí.
3: Jo crec que tothom les ha de conèixer.
4: Sí.
3: De fet, se n'han fet adaptacions al cine, en sèries, fins i tot videojocs, perquè al final, doncs,
4: sí,
3: home, són temes que donen molt de joc, no?, per portar altres tipus d'arts.
4: Sí.
3: Però també et diria que és difícil, jo crec, portar un llibre, un art, en
4: sí,
3: una sola ubicació.
4: És
3: com és
4: molt
3: un tren,
4: complicat,
3: només.
4: Sí, sí, sí. A més que, clar, vull dir que està tot molt limitat, no? Totes les situacions i tot. I llavors, realment has de ser molt enginyós per,
3: bueno, per
4: fer-ho interessant.
3: Sí, per enganxar el lector.
4: I realment és molt intrigant. Vull dir que si no l'has llegit i no has vist res, home, no?
3: Sí, val la pena.
4: A mi m'agrada molt. És molt sorprenent.
3: Hi ha autors que ja ho han fet, això. Parlo de cine perquè és el que se'm ve al cap, no? En Tarantino, amb Reservoir Dogs, ja ho va fer, agafant només una ubicació que era aquell garatge.
4: Sí, aquell... Ai, sí.
3: Vull dir,
4: quina angúnia. Sí, sí.
3: Per a l'orella.
4: Ai, sí, me'n recordo.
3: Llavors, clar, fer una pel·lícula amb només una ubicació ja és difícil.
4: Sí.
3: Fer un llibre, entenc que també.
4: Sí.
3: Ja et dic, el tren d'abans és més diferent al d'ara, que tenia diverses vagons,
4: sí,
3: i diferents, doncs allà poden passar moltes coses, però
4: sí,
3: sé de jocs també i pel·lícules que han passat en una ubicació com aquesta que t'he comentat,
4: sí,
3: però ara parlem d'un tren, clar.
4: Clar, però hi ha també quin és aquest d'acció que és tan trepidant, Bullet Train o...
3: No, el Tank Bala, sí, sí,
4: sí. Aquest també, i aquest van ràpid, eh? Vull dir que no és l'Orient Express, allà tot va ràpid en aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí.
4: I és molt entretingut, però realment en el transport públic, bueno, a part del que pot arribar a passar, avaries, absències, no? Estàs esperant un autobús que no passa mai.
3: Sí.
4: Passa, això.
3: Sí,
4: passa.
3: Sí, sí, tant. De fet, em recorda molt a Professor Layton, que és un... Bueno, són jocs d'un detectiu,
4: sí,
3: que un dels jocs va en un tren. Llavors, m'ha recordat molt aquest món. La gent que sigui tan friqui com jo m'entendrà, sobretot en aquest sentit. Però mira, ara la pregunta... Parlem d'un llibre dels anys 30.
4: Sí.
3: És un llibre, com ho has dit, humor...
4: És una novel·la negra.
3: Ai, novel·la negra, perdó.
4: Sí.
3: Recomanació? sí, de gent.
4: Tothom que li agradi un bon llibre de suspense, que se'n diu suspense, no? Aquests thrillers, que no és que hi hagi un psicòpata especial, ni que hi hagi molta sang, ni que sigui molt, molt escandalós, sinó que és molt enginyós, no? És com un puzzle, no? I això com ho encaixem? I això com pot haver pogut passar si no entra dins de la lògica que nosaltres tenim, no? I clar, al final sempre és un joc de perspectives, que és el divertit d'aquest tipus de llibres de suspens, no? És...
3: Bueno, sempre que no parlem...
4: Molt.
3: Exacte, sempre parlem de thrillers, parlem d'assassins, parlem de detectius, doncs aquests temes sempre generen una mica de gràcia, una mica de curiositat, no?
4: Sí.
3: Sobretot per als que ens agrada, aquest món, perquè, bueno, ja ho hem parlat fora de micros, que estic llegint Stephen King, llavors aquests mons de suspens, de...
4: Som... Sí, no? De què passarà, no?
3: Exacte, sí.
4: I jo suposo que també tenen l'habilitat que el que dèiem de Stephen King, no? Vull dir que et fan entrar dins del llibre, no? I llavors et quedes com sugestionat, no? I estàs com... I això s'ha de ser molt bo per poder-ho captar, no? Perquè ens podem explicar moltes coses i, bueno, i què, no? I no... Però, en canvi, aquí...
3: De fet, valoro molt els llibres que et fan imaginar-te en quin lloc estàs.
4: Sí.
3: Entenc que ho fan tots, però alguns més que altres, no? Allò que t'has d'imaginar l'escenari, no?
4: Sí.
3: I que cadascú, que és el bo dels llibres, se l'imagina d'alguna manera diferent.
4: Clar. Suposo que per això quan hi ha el canvi de llibre a pel·lícula no agrada a tothom, és complicat.
3: Sí.
4: És complicat.
3: Sí.
4: Per molt bé que ho facis, no? Bueno, perquè tots ho llegim segons nosaltres mateixos,
3: exacte,
4: no?
3: És... Molt bé. Però
4: molt bé, aquí doncs, amb els trens.
3: No caldrà entrar-hi en detall, però, Mar, moltíssimes gràcies per venir a parlar d'un tema... Un tema delicat, el transport públic, però bueno, d'una manera
4: sensible,
3: més curiosa.
4: Sí.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: All right, let's go.

0: See you, shouty.
1: Premià Media. Informació.
2: I obrim l'agenda amb un pla per aquest proper diumenge. Es tallarà la carretera Nacional 2 a causa de la Setmana Europea de la Mobilitat. Per això els ajuntaments aprofitaran per presentar una activitat oberta a totes les famílies. Premià de Mar, Vilassar de Mar, el Masnou i Montgat han dissenyat una ruta la qual romandrà oberta de 9 a 1 del migdia i al llarg de la jornada els participants podran visitar els municipis adscrits, segellar el seu passaport de la mobilitat i obtenir un obsequi a cada parada. Aquelles persones que completin el recorregut pels 4 municipis podran aconseguir els 4 obsequis que formen el kit de mobilitat final. Un dels objectius d'aquest esdeveniment és promoure la mobilitat sostenible i per això mateix, durant el trajecte, es podrà gaudir de diferents activitats, tallers, circuits, inflables i altres iniciatives relacionades amb aquest propòsit.
1: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han convidat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: En cultura, el barri Tartí Maresme prepara festa pel proper dissabte, 19 de setembre. Els actes es faran a la plaça Mercè Rodoreda, on a partir de la tarda començarà una batucada, hi haurà exhibició de balls i zumba i a partir d'un quart de 9 del vespre es podrà ballar salsa i bachata. La nit engegarà amb un bon sopar de botifarra i a partir de les 10 de la nit música i ball amb el DJ Toni i el sorteig d'una panera.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Farem també ara la prèvia del que passarà el 10 de setembre, perquè hi ha una nova marxa de torxes a Premià de Mar amb el lema Encén la llengua. És la segona edició des que es va recuperar aquesta tradició i en volem parlar avui amb en Guillem Martín i amb en Bernat Fuster, que s'encarreguen d'organitzar-la juntament amb altres entitats i altra gent també. Benvinguts a la ràdio, com esteu? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot bé, tot a punt, tot preparat per aquesta nova edició de la Marxa de Torxes, Guillem?
2: Està tot a punt, però ja que tinc ganes que es faci ja la marxa i tot.
1: Molt bé. Bernat, explica'ns, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça Mercè Rodoreda, començareu fent un sopar, no?
3: Sí, allà ens reunirem tots, llavors soparem, i al cap de 2 hores començarem la marxa, i serà 1 hora, i llavors quan arribem a l'Ajuntament farem el Parlament i acabarem amb una festa del jovent i...
1: I molt bé, fantàstic, sí, no? Així hem resumit el que passarà marxa de torxes. Expliqueu-nos, Guillem, qui organitza també, perquè crec que cada vegada teniu com més suport, no? Més entitats al darrere.
2: Sí, l'any passat només vam començar amb Jovent Republicà i Esquerra Republicana, però aquest any hem sumat forces, creiem que és un acte que és del poble i és pel poble, i és per això que n'estem sumant aquestes forces. En total d'entitats que serem, així és del poble, està l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, el Consell Local de la República. També tenim Òmnium Cultural, Gent pel País, que és una plataforma nova que ha sortit fa ben poc, Plataforma per la Llengua, nosaltres dos, Jovent i Esquerra, i també s'afegirà Junts i la Joventuts de Junts, que és la JNC.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Al final, sota aquest lema, no? Premià no calla, encén la llengua, igual que encendreu també les torxes, amb l'objectiu també de, com dèieu ara, no? Cuidar la llengua d'una banda i de l'altra també d'aquesta tradició històrica amb aquesta vessant també de reivindicació, no?
2: Sí, perquè al final estem veient durant tot l'any que tothom està parlant de la llengua, està parlant del català, creiem que és una cosa que bé, sí que s'ha reduït, perquè hi ha menys gent que parla el català, però, per altra banda, els catalans estem fent tot el que està a les nostres mans, no?, per poder fer que la gent del carrer, la gent nouvinguda, també aprengui el català, i no fem aquesta tendència de parlar el castellà de quan ens parlen en castellà. Nosaltres som una gent ferma i defensem la nostra llengua, i creiem, amb més motiu que mai, a la marxa de torxes i a la diada, doncs, reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura.
1: Mm-hmm. Molt bé. Bernat, series capaç de recordar-nos el recorregut de la marxa de torxes? Més o menys, perquè la gent sàpiga més o menys per on passa.
3: Jo diria que, segons l'any passat, bueno, comencem a Mercè Rodoreda, llavors anem cap al cap.
2: Sí, anem pel carrer de la Cisa i el carrer de la plaça Pugem, i després fem el carrer de la Mercè, baixem per la Riera en contradirecció i ens parem un moment a la plaça del 1 d'octubre per fer també memòria al 2017, que ara ja farà 9 anys, i després ja tornem a tombar pel carrer Montserrat i baixem pel carrer de la plaça, carrer Sant Cristòfol, rectoria i a l'Ajuntament.
1: Molt bé. Quanta gent espereu que s'apunti? Quanta gent espereu ser?
2: Quants creus?
3: No sé, potser més de 50, no?
2: Mira. Sí, això sí. Jo crec que sí. L'any passat diria que érem uns 80-90, més o menys, per dir alguna cosa així. Jo crec que aquest any arribem als 100 i els passem.
1: Mm-hmm. Sí, ara que heu guanyat també el suport d'altres entitats.
2: D'altres entitats, no? Creiem que podem tirar bastant més del carro, sí, sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. També hi haurà lectura de manifest, com dèieu, Guillem, per posar de relleu tot això que estem explicant avui en aquesta prèvia. Imagino que serà important també posar-ho en solfa, no?, una vegada comencen aquestes lectures.
2: Sí, s'està redactant un manifest unitari. Al final, la vigília de la diada és una cosa de tots, i per molt que siguem diferents entitats, tots som un poble, i estem fent aquest manifest unitari, que es llegirà un cop arriba a la plaça. Quan arribem a la plaça, més, deixarem les torxes, les apaguem, perquè tampoc volem causar cap perill a dintre plaça, que algun any havia passat alguna cosa. Llegirem el manifest. També es llegirà, al principi, abans del manifest, un tros de poesia, perquè quan es feia l'antiga marxa,

0: venia a la Dària, un campó descansi, i llegia un poema de l'11 de setembre que ell havia fet. Llavors, l'any passat ja vam recuperar aquesta tradició i ara, com no hi és aquest any, doncs encara li farem com una mica més d'homenatge, no? I després del manifest ja cantarem els Segadors i ja començarem una bona festa.
1: Molt bé, fantàstic. Sobre aquesta festa, Bernat, ens podries explicar què passarà? Perquè ens has dit festa jove, festa del jovent. Què hi passarà?
2: Doncs que vindrà un DJ... Que, com es deia el DJ?
0: El DJ Kero, que és un noi jove independentista que està aprenent i té ganes.
1: Molt bé.
2: Sí, i tindrem...
1: Acosta't més al micro, Bernat, sisplau, que si no et perdem.
2: Que també tindrem barra i pues, estarem tota la nit de festa.
0: Sí, diem a la gent, sobretot, si vol venir, que s'ho passarà molt bé. Al final, la majoria que posarem és música catalana, però també hi haurà els temes més sonats a l'estiu. Sí. I res, que vingui la gent, també que pot portar el seu got, així també no utilitzem tants gots de plàstic. I res, a fer festa, és una festa que nosaltres ja sí que ens desentenem de totes les entitats de la Marxa de Torxes i organitzem només Jovent Republicà, que és el segon any que ho fem, i començarem allà a les 12, quan acabem tot, fins a les 2
2: i mitja,
0: més o menys, estarem allà fent festa a tothom que es vulgui animar.
1: Sí, perquè el matí següent hem de celebrar també l'11 de setembre, no?
0: Sí, per tota la gent que es pensa que el jovent no anem a l'11 de setembre aquí al Parlament, nosaltres també hi serem, igual que totes les entitats, estarem a les 10 a la Rambla de l'11 de setembre fent les ofrenes, fent el Parlament també, i a la diada per nosaltres comença el dia 10 i acaba a l'11 a la nit i tot.
1: Feu la prèvia, la vigília, no? Amb aquesta marxa de torxes, per encendre la llengua, reivindicant també la importància del català en aquesta nova marxa de torxes. Segona edició des de la recuperació. N'esteu satisfets, Bernat, Guillem, també, de la recuperació? Va ser una bona idea?
2: Sí, jo penso que s'està reivindicant i la gent s'està conscienciant. També ho veig al meu dia a dia, com la meva àvia, que està començant a fer servir més el català, per exemple, quan li parlen en castellà, i veig que la gent s'està conscienciant bastant i que està sortint bé.
1: Que bé, és un canvi de xip, al final, no?
0: És un canvi de xip. Sí.
1: També ajuda, sí. És que hem parlat també molta gent nouvinguda, que ens deia, no, és que jo vull aprendre català, conèixer el català, provar-me en català, i que ningú no es pensi que em fa un favor si canvia de llengua, perquè jo el que vull és seguir progressant, no?
0: Totalment, totalment. I al final, aquests petits actes, aquesta marxa de torxes, aquesta diada, tots aquests actes que fem, al final és una mostra nostra cap a la societat de com som i com ens reivindiquem i com parlem, no?, la nostra llengua. I fer aquests petits moments, doncs al final significa, ostres, mira, aquesta gent d'aquí de Catalunya, de Premià, està com unida en aquest sentit, doncs, per reivindicar com tot allò que és seu. I al final la gent ho agraeix. Tu gent, mira, doncs mira, són quatre replegats, o els que són amb unes torxes, però mira, s'ho munten bé, s'ho estan passant bé, i potser, mira, l'any que ve hi vaig jo, saps?
1: Molt bé, doncs que tothom ho sàpiga, aquest 10 de setembre, a partir de 8:45 del vespre, sopar popular de Carmanyola, a la plaça Mercè Rodoreda, i a partir d'aquí, la concentració, la marxa de torxes, amb un recorregut que comença al carrer de la Cisa i acaba a la plaça de l'Ajuntament, i aquesta lectura del manifest de diferents entitats també que enguany en formen part també i que donen suport a aquesta marxa de torxes. Un plaer haver-ho explicat i haver conegut de primera mà com anirà aquest acte. Guillem Martín, gràcies per venir a la ràdio, també al Bernat Fuster. Li agraïm el seu temps, que vagi molt bé i fins la propera. Estarem molt pendents de com va la marxa també per explicar-ho aquí a la ràdio i ens veiem també el 11 de setembre. Que vagi molt bé.
0: Bona diada.
2: Bona diada.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Hola a totes i a tots. Arrenquem nova temporada de Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
4: Com estàs? Jo molt feliç d'estar aquí de nou. Molt bé, l'estiu ha anat molt bé. Amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
3: Estiu amb molta calor?
4: Sí.
3: Molta?
4: Moltíssima.
3: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
4: Moltíssima.
3: hem de fer números.
4: Jo ja havia
3: perdut el compte, però tu el portes.
4: Sí. Comencem la temporada 14.
3: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
4: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, eh? I podríem pensar que després de 14 anys parlant, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no? O
3: sigui, tens tota la raó.
4: Si el pa és bo o dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que... Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
3: No sé.
4: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita? Abans de pensar això, vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar? Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és, perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
3: És una pregunta que em fas tu a mi?
4: Sí, per a què? Ja no per què, per a què?
3: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
4: És l'únic lloc que tenim per viure.
3: Exacte.
4: No? O sigui, el nostre cos, igual
3: però
4: que el nostre planeta.
3: Però se'ns oblida, això, eh?
4: Se'ns oblida.
3: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells. Perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
4: Sí, també és plaer.
3: Sí, també.
4: També és plaer.
3: No, jo parlo però ara d'economia.
4: Però ja parles d'economia.
3: Sí, per sí. Tant, d'interessos.
4: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
3: Econòmic inclús, i social.
4: Inclús, Pili, sí. Que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
3: Sí.
4: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
3: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
4: Sí.
3: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
4: Exacte. O sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
3: Però que tampoc sabem què és.
4: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame, perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
3: La pinya,
4: no?
3: Això ja ha quedat
4: per exemple,
3: no, molt, molt de moda.
4: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara traiem problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem un altre camp, però és igual. És habitual.
3: L'hipedema, com es diu això?
4: L'hipedema és una altra història.
3: És que,
4: clar, o sigui, tenim aquí
3: no
4: un volum de diagnòstics.
3: Sí.
4: Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
3: Has de fer una analítica, suposo.
4: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... a part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no. Perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla. No? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més, prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients. I després se'n va buscar... No? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més... O sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori? Perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs, reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs, és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs, l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs, tinguin aquesta visió doncs, més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
3: Doncs escolta, Naila, gràcies, em necessitàvem, per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
4: sí.
3: I el podem comprar a través
4: de la, sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
3: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Continguts en xarxa. Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Amb el nou curs també arrenca el programa Mentora, que torna. Les àrees d'educació i serveis socials posen sobre la taula aquest espai socioeducatiu que permet acompanyar joves de tercer i quart d'ESO perquè no renunciïn als seus estudis i puguin seguir formant-se. Cada jove compta amb una figura mentora voluntària, la qual s'acaba convertint en un model i una influència positiva. Per a més informació, consulteu la pàgina web equitat.org/mentora.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Virus a càrrec, biòpsic, estulo, tu coduteco, gorota, estuaces...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del pla de xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. I ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en el vol, les maniobres i els temps de rodatge, amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. Aena ha coordinat anticipadament les obres amb les companyies aèries i els responsables de l'assignació de slots per adaptar la programació a la reducció temporal de la capacitat. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trajet de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trajet s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau al Vendrell, Aleixa Romero a Mataró i Núria Parlona a Sant Boi de Llobregat.
3: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
5: A Premià Mèdia tornem a la rutina. Inici de curs escolar, també tornada a la feina per molts i moltes. I, evidentment, avui també a la ràdio torna el Parla l'Alcalde, aquest espai radiofònic a Premià de Mar per conversar una estona amb en Rafa Navarro durant una hora i parlar d'actualitat, de present i també de futur. Alcalde, benvingut a la ràdio.
6: Gràcies, bon dia.
5: Piles ben carregades, ha anat bé aquest estiu?
6: Ha anat força bé, sí, a nivell personal molt bé. I ara a veure si hem carregat suficientment les piles per aquest curs que serà llarg i intens.
5: Un curs que també marcarà els darrers mesos de la legislatura. Uh-huh. Com s'afronten? Què queda pendent? En què teniu l'energia posada?
6: Amb intentar acabar tot el que tenim en marxa, que són moltíssimes coses, i deixar doncs, la llista del pla d'actuació municipal, no direm a zero perquè és gairebé impossible, però poder arribar a final de mandat amb la llista del que ens vam comprometre pràcticament esgotada, exaurida, complerta, i poder explicar doncs, després als premiarencs i premiarenques tot el que hem fet bé, tot el que potser no hem fet tan bé i tot el que voldríem seguir fent. Bàsicament això.
5: Clar, aquí hi ha dues vessants, alcalde. La una és mirar cap al que queda pendent, l'altra també és mirar la vista enrere i dir ja portem més de 3 anys. També s'han fet coses, no? Posem un valor per agafar aquesta energia, aquesta embranzida que dèiem i seguir mirant endavant.
6: Sí, no, si és que al final haurem de fer tots plegats balanç I com he dit moltes vegades, i segurament avui també en parlarem, perquè a més a més interessa parlar-ne d'això, en aquest mandat la brossa ha tapat, són les branques que no ens han deixat veure el bosc, no? Però hem fet moltíssimes coses, i hem fet coses molt especials i molt, fins i tot, disruptives. Doncs hem cansat de treballar, em consta que tots els equips tècnics municipals, doncs, jo crec que estan entre la satisfacció de veure que hi ha un equip de govern que realment tracciona molt i demana molt, i a vegades dic, hòstia, a mi em diuen moltes vegades, para, no? Avui has anat a entrenar i estàs molt espitós, no? Perquè sempre tens ganes de fer més coses i més coses i més coses. Però sí que és veritat que si no fos per la brossa, i això ho hem dit moltes vegades, tindríem un mandat que, no dic perfecte, perquè no hi ha res perfecte, però un mandat amb moltes fites assolides.
5: Molt bé, això és positiu. De seguida tractarem aquests temes com bé explica l'alcalde Rafa Navarro. Comencem per educació, perquè el curs escolar també començava amb una fita, una segona escola bressol municipal als Corriols que ha obert portes aquest inici de curs, contrarrellotge, superant obstacles, però complint també. Ho explicava també aquí la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. N'estàs satisfet?
6: Estic extremadament satisfet, perquè hi ha molta gent que no se'n recorda que l'any passat, aquestes dates, aquell edifici continuava sent mesquita i continuava sent un espai ja doncs, en desús, perquè hi havia el servei d'integració, que ja l'havíem traslladat a un altre lloc, per tant, un edifici sense ús. I en un any hem aconseguit generar 150 places d'escola bressol municipal. Vam explicar des del primer moment que arribaríem i que les obres de tot l'entorn, del pati i del parc públic que fem tocant a la Riera, vindríem en una segona fase, i hem arribat exactament allà on volíem arribar, amb una feinada brutal, perquè, com sabeu, entremig hi ha hagut una empresa que ha plegat, hem hagut de consolidar obres amb una altra empresa, hi ha hagut moltíssima gent treballant, hem fet seguiment d'obres tot el mes d'agost, malgrat que se suposa que jo estava de vacances, i hem arribat, i hem arribat. I com sol passar, quan arribem, doncs no esperem que ningú ens feliciti, perquè no ens ha felicitat pràcticament ningú. Encara ens hem de sentir segons què, no? Però internament la satisfacció és brutal, i jo ho he dit públicament, la felicitació espectacular a l'equip tècnic, a l'equip d'ensenyament, a la pròpia constructora que ha reprès les obres, a l'equip de mestres que s'han incorporat. És a dir, ha estat una feina on realment hi tornes a creure primer en la funció pública i tornes a creure amb el treball en equip, no?
5: No sé per què no hi ha aquestes felicitacions, perquè el que dèiem contra el rellotge, amb aquesta segona empresa que s'hi va comprometre, alguns ho miraven amb escepticisme, perquè ja n'havia fallat una d'empresa, i ha acabat tot al 100%, i a més també amb aquest equip directiu, tècnic.
6: En política, no, si una cosa he après, que no esperis mai ni felicitacions, perquè a més això ho he après a casa, des de petit. Si tens una feina et paguen per fer les coses bé. Ja forma part de l'ADN del que hauria de ser la teva feina, vull dir, no és una cosa especial fer les coses bé, ni tampoc disculpes, perquè potser més d'una hauria de demanar disculpes per tot el que s'ha dit durant aquest trajecte, que no arribaríem, que això no és veritat, que això no es compleix, que... I ara, doncs, evidentment, el silenci com a premi, no? Però és igual, jo ho expresso, no ho espero, i no ho he vist d'això, no he vist de les adulacions ni de les gràcies, però sí que ho expresso perquè, malgrat tots els esforços que s'han fet, com a mínim d'això, doncs a l'àrea d'ensenyament, jo crec que se l'ha de posar en valor per la feinada que ha fet aquest estiu, sí.
5: També hi ha moltes famílies contentes, perquè ara poden portar seus fills i filles a la segona escola bressol municipal, també la primera. D'això ja en parlarem, perquè aquest any la preinscripció es va fer conjunta. No sé si a partir d'ara ja podrem dividir aquesta preinscripció en el futur?
6: Això ja dependrà de com acabem de negociar aquest encaix de les dues bressols amb la Generalitat. Aquesta vegada nosaltres hem estat molt autònoms, perquè també s'ha de dir, i després segurament anirem a parlar de Mar Nova i posarem la veritat sobre la taula d'una vegada, perquè començo a estar una mica cansat de segons quins rumors. Si fos per la Generalitat de Catalunya, si fos per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, ni tindríem bressol a aquestes alçades, ni tindríem obres iniciades de la Mar Nova a aquestes alçades. Per tant, el que nosaltres vam fer amb la prescripció va ser imposar el nostre criteri municipal, perquè per això hem pagat el 100% aquesta bressol, i per això és una bressol municipal, amb majúscules. L'any que ve, doncs, farem el que més ens convingui. A nivell d'Ajuntament, intentarem negociar i quadrar-ho amb altres processos, amb

força anys enrere. Perquè el problema moltes vegades és que la gent que passa per les AFAs és gent nova, amb fills petits, que entren per primera vegada amb molta energia i cometen, penso, al meu criteri, l'errada de no tenir l'històric del que ha vingut al darrere. I la lluita per la Mar Nova és una lluita que s'allarga des de pràcticament fa 10 anys. I és important conèixer la història per no cometre segons quines errades o no apuntar segons quins no culpables. Això el primer. La Mar Nova, abans d'acabar el mandat del 2023, abans de les eleccions del 2023, ja estàvem en disposició de poder engegar les obres. I el govern de la Generalitat, encapçalat per un senyor d'infaust record, que ha passat a la història... Bueno, ara estan fent mèrits per competir, però com el pitjor conseller d'ensenyament de la història, després de negociar amb nosaltres i canviar-nos les regles de joc i haver de pagar el 50%, quan havíem negociat 60% de pagament en ajuntaments, 40% Generalitat, va frenar les obres. Va parar les obres. Un fet que jo vaig denunciar, i podeu anar a l'hemeroteca, i vaig dir que hi havia una conxorxa de la Generalitat per no fer les obres abans de les eleccions municipals, per no afavorir o no perjudicar segons quins partits, i posteriorment se'n va confirmar això, per part del mateix partit que havia demanat parar les obres. Perquè abans estàvem en bàndols diferents i ara estem al mateix bàndol. I això és una realitat que jo ja vaig anunciar. Per tant, les obres de la Mar Nova haurien d'haver començat a l'any 22 o l'any 23, principis. I ara ens tornàvem exactament a trobar la mateixa situació. S'ha de dir, i s'ha de dir públicament, perquè no tinc por d'amagar-me, que si fos per la Generalitat de Catalunya, les obres de la Mar Nova no podrien començar. Legalment no poden començar. Perquè la Generalitat de Catalunya, i això... començant per les mestres i la directora de l'escola Mar Nova, que són funcionaris de la Generalitat i ho saben perfectament, si la Generalitat no dona el vistiplau al projecte executiu, les obres no es poden començar. I la Generalitat de Catalunya s'ha de saber, i Premià ha de saber, i l'AFA ha de saber, que té el projecte executiu acabat des del mes de gener i no ha fet absolutament res. I en una reunió on hi havia la gerent de l'Ajuntament, la regidora d'Ensenyament, la directora de Serveis Territorials, a mi se'm va dir a la Generalitat de Catalunya que jo no podria començar la Mar Nova, i els hi vaig dir, i tant que la començarem. Perquè a més la paguem al 100%. I si no ens voleu tornar els diners que no ens heu volgut donar per la Bressol, ja veieu que a nosaltres ens és igual, perquè afortunadament tenim muscle econòmic i ho podem fer. Per tant, la comunitat educativa de la Mar Nova, perquè la direcció ja ho sap, ha de tenir molt clar que les obres han començat un mes de retard, perquè és veritat que la constructora ha estat tancada el mes d'agost. Però, stricto sensu, i atenent-nos a la llei, les obres de la Mar Nova no haurien hagut de començar. I si estan començades és per la responsabilitat que jo, com a alcalde, particularment he adoptat. És a dir, m'estic jugant qualsevol fet que passi dins d'aquestes obres, perquè la Generalitat de Catalunya no ha volgut revisar el projecte executiu, perquè la intenció de la Generalitat de Catalunya era, de nou, com va passar l'anterior mandat, que les obres no comencessin abans de les eleccions del 27. I aquesta és la realitat, i és una realitat que jo demano tant a l'AFA com a la direcció, que a més em sap molt de greu després d'aquesta lluita conjunta que ens enviessin professores a la porta de l'Ajuntament el dia que estaven fent vaga per un tema que no té res a veure amb l'Ajuntament, que són les pèssimes condicions del professorat i la manca de recursos, culpa única de la Generalitat de Catalunya. Van preferir fer el seu dia de vaga a la porta de l'Ajuntament, protestant a qui no devien per una cosa que no sabien. I la regidora, i l'haig de felicitar, va fer un exercici d'empatia que segurament jo no hagués fet. Si jo hagués estat en aquella reunió, que a més hi va haver atacs personals contra la meva persona, perquè ara resulta que el problema és que jo explico les coses a les xarxes, les obres les haguéssim parat, ens haguéssim acollit a la llei, no voleu soroll, no sé qui carai s'ha fet obres a casa seva sense soroll. Jo, les vegades que he hagut d'arreglar el lavabo o se m'ha trencat alguna cosa a la cuina, ve el paleta i fa soroll. Jo vaig estar 3 anys en barracons a l'institut mentre es construïa el Serra de Marina, i mira, he arribat alcalde, potser és que no calia molta cosa. És a dir, que ara hi hagi gent que protesti pel soroll d'unes obres necessàries, que a més fem un projecte constructiu modular per reduir de 3 anys d'obra a 11 mesos per evitar molèsties al màxim a la comunitat educativa, de nou el que deia abans. Ja no demanem les gràcies, no cal. Aquí, quan l'escola estigui feta, veureu que sortiran 50.000 col·lectius i 40 partits a dir que això ha estat cosa seva. Però jo m'aniré a casa sabent qui ha posat el coll, qui s'ha jugat legalment, fins i tot derivades penals,
per iniciar les obres molt abans del permís de la Generalitat. I qui tingui dubtes sobre això, que truqui a la

0: Generalitat i contrasti la informació. Perquè aquesta és la realitat. I per això el tema de la Mar Nova ha passat de ser la màxima il·lusió a ser una decepció, per mi, particularment majúscula. Majúscula. Perquè, i mira, ja ho dic, l'AFA la deixo a banda perquè cada any van canviant i qui entra nou jo crec que no té la vista de poder preguntar què ha passat abans. Però la direcció de l'escola i segons quin cos de professorat, que són treballadors de l'entitat, que és la Generalitat de Catalunya, que no ha revisat el projecte i que està frenant el començament de les obres, és un despropòsit majúscul. És un despropòsit majúscul. I és una cosa que volia deixar molt clara. I què passarà arran d'aquestes declaracions? Que se'n perjudicarà a nivell d'imatge, les formes i tal, però aquesta és la veritat. A veure si algú, malgrat la ira, l'odi i l'interès polititzat d'algunes persones que es mouen dins d'aquest ambient de la Mar Nova, van a la Maroteca, truquen a la Generalitat i contrasten el que acabo de dir, perquè aquesta és l'única veritat.
1: També ha explicat l'alcalde que hi està posant el seu interès personal perquè això surti i també s'està jugant moltes coses, no?
0: Bé, des del moment...
1: També hi ha un interès en què avancin. És a dir, el que estic dient potser no tothom pensa...
0: No, és que no només hi ha un interès perquè avanci. És que això s'ha explicat moltes vegades i si us plau, si la direcció de l'escola pensa que això no és veritat, que ho digui. El problema és que moltes vegades no es pot estar a tot arreu. No es pot defensar un ajuntament sense encabronar, perdoneu-me l'expressió, a l'AFA. Per tant, el que fem és... L'ajuntament... Sempre podem criticar l'ajuntament i sempre podem disparar contra l'ajuntament. Si no tenim aire, disparem contra l'ajuntament encara que sigui la Generalitat. Si l'escola no està feta, disparem contra l'ajuntament encara que sigui cosa de la Generalitat. Per què? Perquè la Generalitat es paga la nòmina. La Generalitat ens paga la nòmina. I perdoneu que sigui tan clar. L'interès per fer la Mar Nova comença a l'Ajuntament des del moment que jo em poso de regidor d'ensenyament, perquè, i a més s'ha de recordar, qui estava a l'AFA en aquell moment i qui lluitava a l'AFA en aquell moment, un exregidor de Crida Primerenca, Jordi Esterlic, i després hi havia dues persones que eren el meu germà, la meva cunyada, i vaig viure molt la lluita de l'AFA en aquell moment des de dins. Primer perquè no desaparegués l'escola i després per tirar l'edifici. La Generalitat de Catalunya ens va dir que a 14 anys vista, no contemplaven construir. I que si volíem que construïm nosaltres i l'Ajuntament de Premià de Mar, no l'AFA, no la direcció, no el partit polític, l'Ajuntament de Premià de Mar, amb mi com a regidor d'ensenyament i després com a alcalde, vam assumir pagar el 100% de les obres d'aquella escola. I ens hem mantingut. I teníem el projecte preparat per començar el 2022 i ens ho vam frenar a la Generalitat per maniobres polítiques. I teníem projecte executiu acabat a final del 2025 i no ens han fet el retorn de la revisió. Per tant, si alguna cosa queda clara aquí, és que qui ha tingut interès sempre perquè això tiri endavant el més aviat possible és l'Ajuntament, no l'alcalde, l'Ajuntament. I que dins de l'Ajuntament, primer com a regidor d'ensenyament i després com a alcalde, el màxim responsable ha estat jo. I que ha donat la cara ha estat jo. I qui s'ha barallat a crits, i us ho puc assegurar, a la Generalitat de Catalunya per la Mar Nova, he estat jo. Jo. Per tant, ara resulta que, com la constructora ha trigat un mes en començar unes obres que no hauria de començar perquè no tenim el projecte constructiu validat per la Generalitat de Catalunya i nosaltres ens l'hem saltat i ho hem dit públicament que ho farem, ara la culpa és de l'alcalde perquè fa rils. Doncs mireu, arribats a aquest punt, després de tants anys portant a l'alcaldia i acostumat a que em diguin absolutament de tot injustament, en aquest cas dic no, per aquí no passo. I s'ha d'explicar tot. Fins ara aquest tema l'havia deixat una mica a banda perquè comptava amb la complicitat de tota la comunitat educativa i que sapiguessin que estaven començant les obres malgrat els impediments de la Generalitat. Com veig que aquí el que importa és disparar, i a més ara que venen eleccions disparar contra l'alcalde i contra la regidora, doncs escolteu, anem a contraatacar, perquè hi ha injustícies i desinformacions que no es poden tolerar.
1: El que hauria de ser una bona notícia, no?, que han començat aquestes obres i que tothom no hauria d'estar satisfet, doncs a vegades es gira en contra. En tot cas, ara ja han començat, és a dir, que en 11 mesos, 12, haurien d'estar enllestides.
0: Sí, com estem dient, no només han començat sobre el terreny. Ja vam idear un edifici modular, que per cert, un edifici modular és molt més car que un edifici a l'ús, per la comoditat dels alumnes, Doncs això ha de trigar, això, entre 11 a 12 mesos. Jo no m'atreveixo ja a donar terminis, perquè ara diré 12 mesos, començaran a comptar, i al mes 12 més 1 la culpa serà meva, eh? Perquè, clar, aquí tothom que protesta quan fa obres a casa seva li acaben el dia que toca, a l'hora que toca. Devem ser els únics que es passen un mes, o es passa una setmana, o es passen un dia. Perdoneu-me la ironia, eh? I sí, tindrem a l'escola, i quan estigui acabada, recordo que ja haurà passat el cicle electoral, i veureu, recordeu, i ho deixo gravat, quanta gent vindrà a posar-se la medalla en aquí que això ha estat cosa seva. Jo no ho faré, eh? Ja us ho dic ara que no ho faré. Jo la meva satisfacció i saber la veritat me l'emporto a casa, i amb això ja he vist tranquil·lament. Però serà, ja veureu, un espectacle i un carnaval de gent venint aquí dient gràcies a nosaltres, gràcies a mi, gràcies a nosaltres, gràcies a mi, gràcies a la nostra gestió, gràcies al nostre govern, gràcies al nostre finançament. Bueno, benvingut a la política.
1: Avui conversant amb l'alcalde Rafa Navarro en aquesta hora de ràdio per tractar temes de present i de futur. Per cert, abans ho comentava també, com s'està vivint des de l'Ajuntament aquesta protesta dels docents que van reclamant millores en les seves condicions laborals, més recursos a classe, més suport a les aules, i no acaben de trobar una entesa amb el govern de la Generalitat?
0: Nosaltres, bueno, tinc sentiments contraposats. Està clar que la protesta dels docents és totalment coherent, perquè això ho estem vivint. De fet, l'Ajuntament està posant recursos que no hauria de posar. Fa molts anys que nosaltres, per exemple, subvencionem les sortides amb monitors especials per totes les escoles. Fem una línia de subvencions, que és la famosa mal anomenada subvenció de llibres, per poder arribar a molts suports, diguem, i moltes iniciatives que les escoles no tenen el finançament. Estem fent obres majors, com hem fet a l'escola Sant Cristòfol, per exemple, aquest estiu, o estem iniciant obres al 100% finançades a l'escola Mar Nova, quan és responsabilitat de la Generalitat. Vull dir que nosaltres sabem que ensenyament maltracta el sistema educatiu català, i segurament el fet de que el català vagi en retrocés, el fet de que no hi hagin els recursos adequats, diu molt d'aquests informes PISA que ens deixen sempre pel terra. Per tant, tot el suport i tot el nostre ànim. Nosaltres l'any passat, o fa 2 anys, ja vam reprovar la consellera d'ensenyament. Ja vam dir amb la boca petita que no és una persona que estigui preparada per lidiar amb això, i es demostra. O sigui, si tu estàs mesos i mesos i mesos i mesos negociant, ja veníem d'on veníem, eh? Perquè hem sortit de Guatemala i ens hem ficat a Guatepeor a nivell d'ensenyament a la Generalitat. Però si tu no ets capaç, el que has de fer és fer un pas al costat i deixar que algú més competent ho faci. És a dir, aquesta falera per mantenir la gent al seu lloc quan és clar i meridià que no funcionen i no saben trobar solucions, no sé, crec que no saber amb el pragmatisme que el president de la Generalitat sempre vol mostrar, no? Ell diu que no és un apassionat, és un pragmàtic. Doncs un pragmàtic el que ha de posar és gent que gestioni bé les coses al seu capdavant, i està clar que ensenyament hi ha mancances serioses, i hi ha doncs això, una manca d'interlocutors vàlids. En tot cas, també podria fer un anunci, perquè vaig sentir l'altre dia molt d'interès aquest discurs de mig mandat que es va treure la màniga al president Illa, i nosaltres hem de dir que com a Premià de Mar no esperarem a l'any 2028 o a l'any 2029 perquè la Generalitat faci unes inversions que segurament no arribaran, perquè som molt especialistes en anunciar coses i no fer-les. Per tant, ja us puc anunciar que després d'haver-nos reunit amb la regidora d'ensenyament hem pres la decisió, i l'hem de consultar, l'hem de comentar, l'hem d'acabar de lligar amb les escoles, que en el proposta de pressupost 2027 hi haurà una partida per dotar de climatització a totes les escoles públiques de Premià de Mar, pagada íntegrament per l'Ajuntament. I si no ens volen tornar els diners, no passa res, perquè no ho han fet amb la Bressol, ho estan fent a mitges amb la Mar Nova, vull dir, ens tenen entre cella i cella, i algun dia els hem de preguntar per què, i per tant això ho assumirem des de l'Ajuntament, perquè creiem que és una obligació. I ja que la Generalitat diu que té diners per fer-ho a 25 anys vista, a Premià de Mar no volem estar esperant l'almoina de la Generalitat, i això estarà dins del pressupost. I estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 800.000 euros per poder climatitzar les 4 escoles, perquè recordem que la Mar Nova, quan estigui feta, ja té la climatització incorporada.
1: Molt bé, novetats, ho seguirem a veure com avança de cara al pressupost del proper any 2027. Parlant de l'any 2027, ens explicava l'altre dia el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, que hi va haver una taula de sostenibilitat aquesta setmana amb totes les forces polítiques, on s'ha intentat explicar la voluntat del govern a l'espera de suports també que hauran de passar segurament per aprovació i pel ple municipal, perquè a partir de l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts i hi hagi també una modificació de la taxa, és a dir, canviarien les regles del joc. Ens explicava que es començaria amb una penalització màxima per no beneficiar la gent que no fa bé l'ús de les targetes i que la targeta, si la fa servir, bonifiqui i així puguis tenir una taxa menor.
0: Bé, sí, que això és un tema gros. I jo us demanaria, i no és cosa vostra, però que siguem molt curosos a l'hora d'explicar-ho, perquè això que va explicar el regidor, que ve justament de la taula de sostenibilitat del dimecres, és un canvi de sistema que jo vinc explicant aquí a la ràdio des de fa 6 mesos. És a dir, que no ens hem inventat res, ni hem fet res que no estigui dient jo personalment, perquè això sorgeix directament des d'alcaldia, la voluntat de fer un canvi de sistema per millorar l'índex de recollida, per millorar el civisme i per millorar la percepció de netedat i la netedat al nostre poble. S'havia de fer alguna cosa. Aquí no parlem mai de penalitzacions. Jo us demanaria que siguem curosos amb això. Nosaltres no penalitzem a ningú. No penalitzem a ningú. El que es farà, perquè al final nosaltres hem d'anar a taló d'ordenances, si les ordenances s'aproven, això es farà. I en principi jo crec que amb corresponsabilitat de tots els partits polítics això es farà i serà una realitat a partir de l'1 de gener, com deies. Aquí no hi ha cap penalització. Aquí el que hi ha és un càlcul real de quant ens costa a cada veí i veïna recollir les escombraries. Això és fàcil, fins aquí tothom ho pot entendre. Recollir les escombraries en el cas de que nosaltres llancéssim la brossa al contenidor sense reciclar. És a dir, quin és el cost real de no fer res? Llançar l'escombraria al contenidor, sigui el que sigui, obert, i no fer res. Això té un cost que s'està pagant amb altres ajuntaments. Per tant, nosaltres hem partit d'aquesta tarifa. La tarifa del cost real de recollir les escombraries. Una cosa que Europa diu, aquesta tarifa s'ha de carregar, és una taxa que s'ha de carregar en els veïns i veïnes. Per tant, jo d'entrada pagaré el que em toca pagar. No es penalitza. Pago el que em toca pagar. Però què passa? Que com nosaltres el que fem és estirar el concepte de la taxa justa, si jo, a més, m'identifico i demostro que estic reciclant en origen, si jo, a més, vaig de tant en tant a la xalleria, si jo, a més, faig servir la recollida de mobles, és a dir, faig les coses bé, el que passarà és que sobre aquesta base legal que tothom pagarà, bonificarà. I el que pot passar és que una persona al final del període pagui la meitat del que paga una altra persona. Per això dic que és molt important incidir en el que no hi ha cap càstig. El que sí que hi ha és bonificacions. Bonificacions extremes, bonificacions màximes.
1: Però hi ha un canvi de punt de partida, no? Ara partíem d'una quantitat de diners i ara serà superior.
0: Sí, el punt de partida és el cost real. No és, anem a posar... Perquè una penalització és una cosa que tu no has de pagar i la pagues perquè fas les coses malament. No és així.
1: Cert.
0: Nosaltres hem calculat el cost real del que val el servei. A més, hem après d'aquests 2 anys i pico, ja gairebé 3, d'implantació del sistema, i sabem realment quant costa recollir l'escombraria selectivament, quant costa el reforç de neteja per incivisme, totes aquestes coses, quant costa els ajustos que hem fet a la recollida porta a porta a comerços. Per tant, ara tenim la realitat del cost real del servei. I hem calculat la tarifa bàsica que marca Europa en base al cost real del servei per una futura licitació. A partir d'aquí, tothom partirà de la mateixa premissa, em toca pagar tant per recollir les escombraries, però si jo m'identifico voluntàriament, puc arribar a pagar la meitat, que és una xifra important. I així veurem si aquest 56 el primer any, que va ser un 58 l'any passat, aconseguim incrementar-lo, perquè Europa cada cop ens demana més percentatge de recollida selectiva en origen, que és l'objecte d'aquest sistema. Nosaltres pensem que això té moltes aristes bones i poques negatives. Primer, fem corresponsable al veí i la veïna d'aquesta lluita per preservar el medi ambient. Després, la gent que ho fa bé realment veu recompensada realment la seva implicació. Després, a ningú se li escapa, en el moment que els contenidors estan oberts, no hi ha cap excusa per deixar la brossa fora del contenidor. Cap excusa. Per tant, hem de veure un repunt també de neteja al voltant de les illes de contenidors, que a més farà que nosaltres puguem desvestir, en certa manera, aquest servei musculat o sobremusculat de recollida per lluitar contra l'incivisme i carregar-lo amb la neteja, que penso que és una de les coses que hem de reforçar, perquè cada cop més s'implanta aquesta percepció de no neteja, amb la qual jo puc estar parcialment d'acord o en desacord, però que realment no volem que això s'imposi aquí per mi com una visió única, no? Jo crec que el sistema ha de ser a molt millor.
1: Hi ha veïns i veïnes que potser ho han fet bé des del primer dia i han adoptat aquesta nova manera de llançar les escombraries, que potser ara ho veuen com un pas enrere, no? I pensen, ara ens obriran els contenidors, jo m'hi havia adaptat, no? No sé si poden pensar que potser falta pedagogia.
0: No, a veure, la pedagogia l'hem fet sempre i la seguim fent sempre. Hem posat cartells, hem posat agents cívics, ara tenim una unitat d'intervenció cívica tant policial com de reforç de neteja, i la gent que ho fa bé, jo sóc dels que ho fa bé, i a més ho dic sincerament, jo no ho veig com un retrocés al revés. Si jo estic pagant, ara no ho sé, però posem una xifra, no s'agafeu a la xifra aquesta, però jo estic pagant 100 unitats, 100 dòlars, 100 rublos, perquè ho estic fent bé, però resulta que si jo continuo fent-ho bé, l'any que ve pagaré 50, on està el problema? M'estan premiant molt més i d'una manera molt més clara el fet que ho faci bé. I no només això, el meu veí, que no ho està fent bé, i sé que no ho està fent bé perquè llença la brossa fora del contenidor i jo el veig cada dia, i això passa molt sovint, no pagarà 100, pagarà 200. Amb la qual cosa, a mi em bonifica perquè realment ho estic fent bé, però sé que el meu ajuntament no està bonificant ni està deixant passar per alt qui ho està fent malament. Jo penso que per la gent que ho estem fent bé, i de veritat jo m'incloc perquè sóc dels que ho fa bé i tinc les xifres per demostrar-ho, al revés, és un reforç i és un premi extra que realment es veurà reflectit d'una manera potent al rebut quan arribi, doncs, després de fer el càlcul perceptiu.
1: Com llegiu aquest 58% de percentatge de reciclatge d'aquest 2025?
0: Jo el llegeixo d'una manera agradolça, és a dir, que haguem passat del 56 al 58 és una bona notícia perquè pugem, però és una notícia agradolça perquè el desgast col·lectiu com a ajuntament, personal, com a alcalde i com a veí, no sé si arriba a compensar aquest 2%. Per això hem de buscar alternatives, hem de buscar fórmules diferents per veure si realment aconseguim tocar la tecla d'algun sistema que funcioni millor. El que fem aquí, s'ha de dir també, que està consultat com a idea. Jo vaig tenir una reunió amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya abans de l'estiu, al mes de maig, aproximadament, al Consell Comarcal, i li vaig explicar a grans trets la idea que tenia en ment, no? Que teníem en ment. I ell va dir que li semblava bé i que la podíem desenvolupar. I hem estat, des del mes de maig fins ara, a l'estiu intens també, desenvolupant tot el càlcul d'ordenances, tot el càlcul de sistemes, per poder-ho explicar amb cara i ulls, primer als resta partits polítics i després a la ciutadania. I en aquest impàs hi ha hagut ajuntaments que ja estan fent coses similars. L'Ajuntament del Vendrell, ajuntament socialista, per cert, també ha anunciat fa un parell de setmanes exactament el mateix canvi de sistema, perquè estem tots igual. Tots. Masnou, Premià, Vilassar, Mataró... Tothom que s'ha atrevit i ha estat valent en fer canvis de recollida, de sistemes de recollida, s'ha trobat amb una problemàtica que afecta directament amb la percepció de neteja i amb la neteja del seu poble. A més, amb grups opositors, amb hordes d'incivisme, ha hagut de sortir el president de la Federació de Municipis, que és l'alcalde de Mataró, aquest estiu, a dir, si us plau, no utilitzeu la brossa com a arma electoral a nivell general, perquè ara és molt fàcil. I ho estan fent tots contra tothom, independentment del partit que estigui governant o que estigui a l'oposició, la qual cosa és bastant lamentable, perquè aquesta hauria de ser una guerra comuna de tots, no?
1: Clar, aquesta és l'altra reflexió, que al final ha penalitzat ser valent, perquè vam començar aquest procés de tancar contenidors i hi havia qui deia fem-ho a poc, fem-ho tranquil·lament, fem una prova pilot, que no funcionin primer les targetes. No, si ho fem bé i tanquem els contenidors. No? I ara penalitza perquè la mateixa Agència Catalana de Residus diu, ho veig bé que obris els contenidors. No? Potser si ho hagués sabut, ho hagués fet d'una altra manera.
0: No només això, veig bé que obris els contenidors amb aquests condicionants, i a més les sancions les allarguem a no sé quin any perquè veiem que la gent no arriba. Clar, jo ho he dit en petit comitè, ho dic ara públicament, si jo hagués sabut que l'Agència de Residus de Catalunya ralentitzaria el procés, doncs possiblement no haguéssim estat tan valents i haguéssim fet una cosa més progressiva, amb més temps perquè la gent s'acostumés, tot i que els incívics són els incívics i la mala gent és la mala gent. Vull dir que aquests no s'haguessin canviat, no? I sí, ser valent ha penalitzat molt. Creure en que això era un bé pel medi ambient i era un estalvi econòmic pels veïns i veïnes ha penalitzat molt. I a mi, ho he dit també públicament i ho continuo dient, m'ha penalitzat políticament, m'ha penalitzat jurídicament, he tingut denúncies al respecte, que s'han guanyat, però he tingut denúncies al respecte, i m'han penalitzat, i això és el que més greu em sap, personalment. Jo sempre ara dic en petit comitè, malgrat no sé com aniran les eleccions, i la veritat és que nosaltres anem a totes, i sigui el que sigui, ja ens estarà bé, ho dic amb tota honestedat. Però jo viuré la resta de la meva vida amb un esglai, amb un, saps, amb un mal d'estómac cada vegada que passo per davant d'un contenidor. I al final jo sóc l'alcalde que represento A. I jo personalment no li he fet mal a ningú, que jo sàpiga. Però realment la virulència, els atacs personals, els insults, les amenaces, les denúncies, l'assetjament fins i tot a la meva família per aquest tema, per la brossa, és una cosa que jo no m'esperava, que hauré de viure amb això i amb la percepció de que possiblement jo particularment em vaig posicionar d'una manera molt beligerant perquè hi creia molt amb el sistema i em vaig equivocar completament i això ja no hi ha volta enrere. És a dir, aquestes eleccions que ve, ja vaig dir que serien les eleccions de la merda, les eleccions de la brossa, i malgrat que hi hagin crits de l'Agència Catalana, de l'Associació de Municipis, de la Federació de Municipis, dient no utilitzeu la brossa, evidentment s'utilitzarà la brossa i serà l'únic tema sobre la taula a Premià de Mar, si no, de què parlarem? Doncs serà això, unes eleccions de merda. Literal, no figuradament.
1: Com està funcionant el reforç de neteja viària? Aquest nou reforç municipal, que també s'encarrega doncs justament, no?, de fer un pas més.
0: Sí, bé, aquest tema també és important anomenar-lo correctament, O sigui, la unitat d'intervenció cívica mai s'ha contemplat com un reforç de neteja. La unitat d'intervenció cívica, que està funcionant des de fa 4 anys, fins ara només amb cos policial, és una unitat que lluita contra l'incivisme. Aleshores, nosaltres hem cregut convenient que dins d'aquesta unitat, que fins ara eren dos policies de paisà, s'incorporin dos policies més, que ara ja s'està fent el procés selectiu. Per tant, guanyarem múscul, diguem, policial amb la unitat d'intervenció cívica i que s'incorporés una unitat per poder lluitar contra aquest incivisme des del punt de vista de la neteja, perquè evidentment els policies no netegen. Els policies multen, controlen, inspeccionen, investiguen. Aleshores, en cap cas és un reforç de la neteja. La neteja l'ha de fer l'empresa de la neteja. El que sí que fan és actuar contra l'incivisme. Quan hi ha un vessament a propòsit d'un contenidor, és una cosa que el contracte de neteja no contemplava i que ara ho estan fent. Per tant, quan fan un extra sobre aquest tema, desvesteixen el dia a dia. Això és una cosa que hem de tenir una unitat pròpia de control. Quan hi ha certes actuacions vandàliques a parcs i jardins, quan hi ha, per exemple, una urgència d'un vessament d'oli o de benzina d'un vehicle al carrer, quan hi ha un extra de brutícia al voltant dels contenidors perquè detectem que hi ha, i això passa, quedades per llançar la brossa fora del contenidor. Són temes que tenen més a veure amb l'incivisme que amb la neteja en si. Per tant, el que no volem és desvestir el recorregut de la neteja. I per això hem posat a disposició també de la policia aquest reforç i tot sota el paraigua de la unitat d'intervenció cívica. Per tant, no reforcen la neteja.
1: No hi ha una neteja extra.
0: Actuen contra l'incivisme. I clar, l'incivisme es tradueix moltes vegades en brutícia, amb botellots, amb gent que dona de menjar els coloms, que podíem fer un llistat molt ampli, gent que dona de menjar els coloms i a conseqüència d'això tenim doncs, llocs on bancs que estan bruts i llocs concrets on tenen els nius dels coloms que estan bruts i en breu necessitarem aquesta brigada també per poder fer la recollida de femtes pel control d'ADN i poder que la policia pugui multar, perquè la policia no recollirà aquestes femtes. I l'empresa tampoc no tenia contracte sobre això. Per tant, som també una unitat que ens servirà per poder tancar aquest cicle de recollida de femtes a control d'ADN per poder multar tota aquesta gent que encara avui en dia deixa la merda del gos al carrer.
1: Molt bé. Més coses. Avui al Parla l'Alcalde amb en Rafa Navarro, conversant a Premià Mèdia. Tenim en marxa també aquests dies la presentació de sol·licituds per adquirir un dels 16 pisos del carrer del Carme, la coneguda fàbrica de pijames. Aquest lloguer subvencionat per persones menors de 34, majors de 65, amb condicionants econòmics. Sabem com està anant?
0: Doncs ahir la regidora ens deia que s'havien presentat prop de 60 sol·licituds que complien amb els requisits. I justament durant el dia d'avui, amb els que ens queda de dia, tenim una reunió amb l'àrea d'habitatge per fer el seguiment d'aquestes sol·licituds, a veure com s'estan tramitant i per poder quadrar dates d'atorgació de claus i poder ja d'una vegada per totes veure la gent gaudint d'aquests habitatges. Creiem que és una bona xifra, malgrat que hem hagut de segmentar, perquè evidentment hi havia molta expectativa al voltant d'aquests edificis, d'aquests pisos, diguem, però al final nosaltres vam dir que prioritzaríem gent gran i gent jove i que en tot cas, al ser una col·laboració público-privada, s'havia de demanar uns mínims ingressos. Nosaltres ja tenim pisos socials i treballem les urgències per una altra via i en aquest cas el que volíem era centrar-nos en aquesta mal anomenada classe mitjana, que és la que, desgraciadament, cada cop es veu amb l'impediment de poder llogar a Premià malgrat tenir feina, de poder comprar a Premià malgrat tenir feina, i acaba marxant de Premià malgrat ser de Premià. Crec que també tenim un compromís amb aquestes persones i aquesta era la intenció, d'intentar començar a treballar en aquest sentit amb aquesta promoció.
1: Aquest argument serveix per la gent o les veus crítiques que deien que aquest topall mínim de 32.000 euros era massa alt.
0: A veure, jo no sé quin món viu cadascú. Jo posaré un exemple molt clar. Jo tinc la meva filla, que per cert, la meva filla se'n va a viure a l'estranger després d'intentar buscar a Premià i anar a viure a Barcelona. És una noia jove, de Premià, que té la seva primera feina, té carrera universitària, el seu nòvio està fent un doctorat, per tant té una beca, i entre els dos sumarien amb escreix aquesta xifra. Per tant, seria un perfil de persones, ara que no quero sortir el titular, que la meva filla se'n va a l'estranger, però seria un perfil de persones que podria optar a aquest lloguer controlat i podria començar la seva vida adulta, de parella, a Premià de Mar sense haver de marxar. Una persona gran amb una jubilació normal arriba a aquest topall, i si a sobre són dues persones a la unitat familiar, arriba a aquest topall. Per tant, nosaltres sempre podrem dir si haguéssim hagut d'anar una mica més per sota o una mica més per sobre, però les xifres, qualsevol que treballi, qualsevol que tingui una prestació, sap que per a dues persones, per a tres persones, és una xifra assumible que va a parar justament això. No els més necessitats del tot, però sí a persones que, si no tenen aquest ajut, possiblement no trobaran una alternativa habitacional a Premià de Mar. I també ens devem a aquestes persones.
1: Evidentment, pel que fa a l'habitatge, també és una altra de les qüestions capdals, que no només a Premià de Mar, i evidentment amb les competències municipals molt limitades, però que també preocupa molt de cara al futur, no?
0: Sí, de fet, és el gran deure que tenim com a país, no? Ha sortit a diferents governs a dir que tenim un dèficit d'habitatge social brutal. Això vol dir que durant molts anys no s'han fet les polítiques d'habitatge i no m'estic traient les puces de sobre, però crec que això és lògic d'entendre. Hi hauria d'haver hagut una planificació general a nivell de país, no només per generar aquests habitatges, sinó, per exemple, per legislar. Ara se'ns diu, no? Els pisos buits, què farem els pisos buits? Escolti'm, és que no podem fer molta cosa. Podem incentivar el propietari, però és que l'Ajuntament no té capacitat de dir si vostè no lloga, me'l quedo, o si vostè no lloga, el llogo jo, o si vostè és un gran tenidor, me'ls ha de vendre. Estaríem en disposició de comprar. Ja hem fet, ja anem comprant pisos per tanteig i retracte i parlem amb entitats, però és que la llei no ens empara. Aleshores, no hi ha hagut una planificació com a país, ara ens trobem amb un dèficit general explicat pel president de la Generalitat i ara, a apretar a córrer com puguis. Nosaltres ja tenim aquesta planificació que esperem acabar el mandat, també us ho aviso, us ho avanço, esperem acabar el mandat amb un projecte executiu de com ha de ser l'encaix de l'edifici bufant de Can Sant Pere, perquè és el lloc on nosaltres volem fer per primera vegada a la història pisos socials, aquesta vegada sí, construïts i tutelats per l'Ajuntament de Premià de Mar, seria la primera vegada, i volem anar amb l'executiu acabat. És a dir, que qui vingui darrere nostre, o si som nosaltres mateixos, com a mínim sàpiga què pot fer amb el centre de la gent gran a Can Sant Pere i amb els primers pisos, si hi ha valentia política. Nosaltres, si continuem, tindrem valentia política de ser promotors i fer habitatge social tutelat i propietat de l'Ajuntament. Per tant, estem fent tot el que podem dins de les disponibilitats. Però és un deure que, com a país, doncs sí que hauríem de mirar enrere i pensar què ha passat durant tots aquests anys, no?
1: Molt bé, més coses. Parlem també de les platges, perquè s'ha acabat la temporada oficial, a ple rendiment, sense incidents i també sense fum. L'altre dia en parlàvem també amb l'Antoni Sobirà, regidor de Front Litoral, que en feia un bon balanç. S'ha encaixat bé això de fumar, ens deia, també.
0: A veure, controlar totes les persones que fumen a la platja és bastant difícil. Això ho hem parlat amb altres alcaldes de platja, diguem. I clar, és una feina complicada. Aquí sí que és molt important la sensibilització, perquè es fa gairebé impossible, a més amb les platges que tenim ara mateix a Premià, poder disposar de policia que vagi controlant i agafi infraganti, perquè l'has d'agafar infraganti el senyor o la senyora que fuma. Però és veritat que s'ha vist, hem percebut un punt de civisme que en altres àmbits no tenim, malauradament, i sí que hem pogut constatar que el fum ha disminuït a les platges, no erradicat, no serem innocents de dir això, però sí que ha disminuït, i sí, hem tingut una temporada de platges, doncs, amb dutxes, amb rentapeus, amb els serveis de socorrisme, amb motos aquàtiques per poder socórrer, amb unes guinguetes de vigilància, doncs, que lluïen, amb més vigilants que mai a la història a Premià de Mar, i doncs no hi ha hagut desgràcies, que sabeu que hi ha hagut doncs, moltes persones ofegades, ha estat un estiu doncs mogut en aquest sentit, malauradament, i nosaltres doncs hem tingut, crec que una temporada tranquil·la, que ja és molt dir, no?
1: Sense obres i, a més, amb bona part també de platja, de sorra, perquè molta gent la pogués gaudir. Això demostra que va ser una bona idea, també, les obres del Ministeri?
0: Jo vaig dir abans de les obres, i ara no seré ventajista de dir, us ho vaig dir, jo abans de les obres vaig dir que havíem de fer alguna cosa. I l'única alternativa que se'ns plantejava real, immediata, era el projecte del Ministeri. Per tant, si el Ministeri ens deia que allò podia anar bé, nosaltres teníem l'obligació de dir-los Premià ho vol, perquè si no era perdre l'estació, perdre el passeig marítim i perdre la platja, la qual cosa nosaltres no estàvem disposats a acceptar, perquè els veïns no haguessin entès, la majoria de veïns no haguessin entès, i no heu fet res, teníeu l'opció de fer alguna cosa i no ho vau fer. Aleshores, jo vaig dir en el seu moment, hem de provar, i a veure què passa. Ja ens van dir al Ministeri que no seria una solució eterna, i que s'hauria d'anar revisant. Per tant, ara el que estem fent és cada dia treure el cap i veure si realment està funcionant o no està funcionant. Portem gairebé 4 anys de funcionament i estem contents amb la solució. I som una mica l'enveja de molts pobles del costat que ara s'estiren els cabells dient nosaltres també ho hauríem pogut fer. Però clar, en el seu moment doncs, vam haver d'aguantar doncs, el mateix que aguantem amb la Brossa, el mateix que aguantem amb Jacint Verdaguer, el mateix que aguantem amb la comissaria de policia, doncs un munt de veus dient-nos absolutament de tot, però qui està governant ha de ser ferm, no? I dir, bueno, ho provem. Per tant, jo no diré que és un èxit, perquè de moment està funcionant, que és el que diré. I necessitem anar controlant per veure si realment això es consolida amb el temps o amb tanta incertesa climàtica com tenim ara mateix, hem de fer alguna cosa més en el futur. Això, doncs això, el temps, mai millor dit, ens ho dirà.
1: I l'aigua de les dutxes, que també recuperava, i caldrà veure com evoluciona la situació de sequera pendents de l'any vinent.
0: De fet, a ningú se li escapa que ara hem tingut capítols de pluja, però hem tingut un estiu, no cal que ho expliqui, no? L'estiu que hem tingut de sequera, de temperatures rècord de calor, i a més l'anticipació de que això serà com norma, no? No serà excepció, sinó que serà norma. Nosaltres ara posarem en marxa una prova pilot d'un sistema de dutxes que ens garanteixen, segons ens diuen, un estalvi pràcticament del 80% amb el consum d'aigua. El que estem intentant fer és quadrar el cercle. Quan no posem les dutxes per instrucció europea i som l'únic poble valent que realment fa cas, una mica com amb la Brossa, ens diuen de tot i ens crucifiquen. Quan posem les dutxes, encara hi ha algú que ens diu que no les hauríem d'haver posat perquè no som sostenibles. Aleshores, anem a intentar fer la quadratura del cercle i ara farem una prova pilot. La posarem una dutxa, un rentapeus, en un lloc molt precís durant fora la temporada per fer provatures a veure si el sistema funciona i podem incorporar dutxes que facin un estalvi important de consum d'aigua, unes dutxes de poc consum, per poder-les mantenir fins i tot en cas de que hi hagi períodes de sequera. Per tant, estem treballant ara en temps de pau perquè quan arribi un altre cop el temps de guerra fem aquesta quadratura del cercle de tenir dutxes sense atemptar contra el medi ambient.
1: Molt bé. Abans de preguntar per altres qüestions, com Jacint Verdaguer o la comissaria de policia, li volia preguntar a l'alcalde sobre la reunió que hi va haver per revisar aquest DUPROCIM, aquest document únic de protecció civil municipal de Premià de Mar, una trobada que servia per revisar-lo, no? Com el tenim?
0: Sí, això va ser iniciativa de la regidoria de Seguretat Ciutadana amb el cap de policia al capdavant. I una mica el que vaig explicar va ser que podria semblar una mica estranya aquesta reunió, perquè feia un dia meravellós, però és en temps de pau que has de planificar la guerra. I nosaltres guerra en tindrem. Tindrem pluges, tindrem tempestes, tindrem ventades, tindrem temporals. Això és llei de vida. I, per tant, que en temps de pau ens podem reunir tots els cossos policials i de seguretat, des de, doncs, els ADFs fins a Creu Roja, passant per tots els departaments de l'Ajuntament responsables, policia, etc., fa que tothom tingui clar quin és el rol que ha d'assumir en el moment de l'emergència, perquè quan arriba l'emergència no tens temps de reunir-te. Quan arriba l'emergència has d'actuar. Per tant, si tu t'has preparat en temps de pau, insisteixo, i tothom sap exactament què ha de fer i com ho ha de fer, doncs quan arriben aquestes urgències tenim un poble preparat, tenim un poble estructurat, sabem exactament què ha de fer cadascú, com ho ha de fer i en quin timing ho ha de fer. I per això aquestes reunions, que les farem periòdicament, per poder estar preparats quan arribi la desgràcia, que malauradament no avisa mai. No?
1: Tot en ordre, per tant.
0: Sí, de moment sí. Nosaltres ja sabeu que som dels primers que vam tenir un DUPROCIM, que cada cop que hi ha hagut una emergència s'ha actuat, jo crec que de manera exemplar, i se'ns ha reconegut. Però això no treu que ens haguem de relaxar. Vull dir que ens hem de continuar preparant.
1: Valoració del carrer Jacint Verdaguer, perquè ja es recepcionaven les obres, el tenim en funcionament. Com està anant?
0: El carrer Jacint Verdaguer és un work in progress. És a dir, el carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres de pavimentació del Jacint Verdaguer. Però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern i que, a més, tothom de tot l'arc polític de l'Ajuntament ha subscrit, no és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les obres, penseu que al Jacint Verdaguer hi ha dues canonades enormes i hi havia esfondraments parcials que calia fer primer el subsol, això ja està fet. Volíem passar a plataforma única per fer-lo més viu i intentar recuperar el pols comercial. L'escenari ja el tenim muntat, però és que ara a sobre hi han de passar coses, vull dir, s'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum, que no hi ha a Premià de Mar, de que quan arribes en allà doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per Doctor Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema, com ha passat quan hem tingut obres. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, és a dir, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer i estem a la vegada negociant com a ajuntament amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Però tot això està en marxa. Que en el moment que s'acabi les obres ja hi hagi segons quines menys pensants que comencin a criticar, això ho he dit moltes vegades, és com qui està fent les obres a casa seva i abans que el palet acabi ja està criticant, escolti'm, deixi que acabi, que netegi i que ho deixi tot pintadet. Ara l'obra està feta, però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem i a partir d'aquí valorarem. Per tant, jo no puc fer una valoració completa perquè encara hi estem treballant. De moment pinta bé.
1: Properament Sant Pau?
0: Properament Sant Pau, sí. El projecte executiu ja estem a punt de rebre'l i el compromís que teníem amb els veïns era de poder completar aquesta actuació en aquest últim trimestre de l'any. És una actuació petita, en comparació amb la de Jacint Verdaguer, però d'aquesta manera amb Sant Pau el que fem és que en aquest període de mandat que hem tingut doncs, hem arribat des de carrer Unió fins al carrer Sant Antoni, amb tots els carrers, diguem, paral·lels, a la línia de mar, els hem aconseguit pacificar. I això, sembla que no, però ha estat una obra de formigueta, però que li dona, doncs, al casc antic de Premià de Mar una visió absolutament diferent a la que tenia fa uns anys.
1: Una anècdota també que ens hem fixat caminant pel carrer. Hem vist noves plaques de senyalització, tant de carrers com d'edificis. Ja que tenim l'alcalde, li preguntem si s'ha fet en aquesta època també una...
0: Sí,
1: una novetat.
0: Bueno, el que estem intentant fer és, ja que renovem carrers, intentar doncs, dignificar els espais. Jo crec que hi ha pocs pobles, a vegades només ens fixem en lo negatiu i no posem en valor les coses positives que té aquest poble. Jo demano a la gent que visiti altres pobles del costat. Hi ha pocs pobles que tinguin tanta senyalètica històrica i que puguis anar pels carrers i entendre el perquè d'aquells noms, el perquè d'aquelles persones. Realment, hi ha tòtems informatius a pràcticament qualsevol edifici o qualsevol carrer significatiu de Premià de Mar, i una de les coses que ens hi estem posant és a renovar doncs, les plaques de carrers, perquè hi ha una comissió del nomenclàtor molt potent, molt activa, que apreta molt, i bueno, és d'aquests petits detalls que tenim molt en compte, i sí, s'estan fent renovació de cartelleria, diguem-sí.
1: I ja que tenim a l'alcalde, actualitzacions, un dels grans temes també i una de les grans inversions, aquesta comissaria de policia, hi ha alguna novetat?
0: El dimecres vam signar per Junta de Govern l'aprovació d'obres, això ha de passar per ple, o sigui, en el pròxim ple, la setmana que ve, sotmetem a votació la redacció del projecte executiu, és a dir, del projecte definitiu, un cop hem solucionat totes les al·legacions que s'han presentat en el període d'exposició de l'avantprojecte. A ningú se li escapa que tenim un grup de veïns que coincideixen amb els veïns que tenen just al davant el solar, que no volen la comissaria allà. Ens hem reunit amb ells, abans de vacances ens vam reunir amb ells personalment, hi havia el cap de policia que els va explicar que era un lloc idoni per a la policia, hi havia el cap de territori que els deia que era un lloc idoni per part de territori, però lògicament aquest grup de veïns, i perdoneu que sigui tan clar, perquè altres veïns del barri sí que volen la comissaria, de fet jo visc al costat de la comissaria antiga i a mi em dol com a veí que marxin. En aquesta reunió, per cert, amb aquests veïns del barri de Can Pou, contraris a la comissaria, vam convidar el president del barri de l'Associació de Veïns del Palmar, perquè quan es va fer la comissaria de Mossos i va haver un moviment exactament igual en contra de la comissaria de Mossos, i ara estan tots encantats, i de fet el president del Palmar va dir si no la voleu me la quedo jo, perquè no sabeu el bé que fa tenir la comissaria al costat. Però evidentment jo puc arribar a entendre que un senyor que ha comprat un pis i li han dit aquí no es construirà mai a la vida res, doncs en el moment que li construeixen, encara que sigui legal, doncs faci tot el que pugui perquè no li construeixen res i tingui la vista del solar, que és el que volen. Però nosaltres, com a poble, hem de prendre decisions en benefici de tothom. I és un lloc ideal, és un lloc que s'ha consensuat amb el propi cos de policia, amb els serveis tècnics, que ha passat totes les revisions i verificacions possibles, i per tant, si la majoria del ple vol, en el pròxim ple aprovarem el projecte executiu i tindrem una comissaria digna, que és la que es mereix Premià de Mar.
1: Molt bé. Ja sap l'alcalde que també obrim aquest espai a la ciutadania perquè ens puguin fer arribar les seves preguntes. En aquest cas és una pregunta de la Neus, que viu al carrer Sant Pau, justament, i que diu: la nostra família és propietària d'una casa molt petita, al carrer Sant Pau, que està catalogada com a patrimoni. I tot i les restriccions que sempre se'ns han exigit per qualsevol actuació, la nostra façana està literalment plena de cablejat elèctric. Fa anys que reclamem que retiri aquest cablejat de la nostra façana, però l'Ajuntament i les companyies elèctriques es passen les responsabilitats. Qui pot assumir finalment aquesta responsabilitat i tenir una solució definitiva?
0: Bueno, jo a la Neus li diria que segurament el regidor Toni Sobirà deu haver parlat amb ella personalment. No em crec que això no s'hagi parlat personalment. En tot cas, nosaltres no ens passem les responsabilitats. Ara mateix, amb la intel·ligència artificial, és molt fàcil anar i preguntar. Qui té la responsabilitat de la retirada de cablejat elèctric? Les companyies elèctriques. Qui persegueix contínuament a les companyies elèctriques per retirar el cablejat sense que els hi facin ni cas? Als ajuntaments. I jo li demanaria a la Neus que si té amics amb altres pobles, vegi que la realitat és aquesta, que preguntin també als seus ajuntaments i veuran que la realitat és aquesta. Nosaltres no ens traspassem cap responsabilitat. Nosaltres diem clarament i meridianament que les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar. Per tant, nosaltres no jugarem a que ens anem traspassant les responsabilitats. No, no. Si la senyora Neus té un paper d'una companyia elèctrica on digui que la responsabilitat és de l'Ajuntament, si us plau, que me'l faci arribar i jo li prometo que l'endemà estem retirant cable elèctric. Però què passarà? Que quan retirem cable elèctric es tallarà el subministre. I aleshores, com ha passat alguna vegada, els veïns vindran a l'Ajuntament a queixar-se de que no tenen electricitat. I amb això juguen les companyies elèctriques. Amb aquest monopoli, aquest poder absolut sobre la voluntat dels veïns i de l'Ajuntament.
1: Doncs resposta a la veïna, a la Neus, que agraïm que també aprofiti doncs Premià Mèdia per fer-li arribar preguntes a l'alcalde, qui també agraïm en aquest primer Parla l'alcalde de setembre, que ens hi haguem tornat a posar i que en aquesta hora de ràdio doncs haguem despatxat diferents qüestions d'actualitat. Gràcies, Rafa Navarro, per venir a la ràdio i, evidentment, doncs seguim, que aquest curs polític sembla que tindrà molta feina per endavant.
0: Felicitats per la programació i bona temporada a vosaltres també.
1: Moltes gràcies.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a l'agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui a Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Segons Bolaños, aquests resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert també la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat de migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en plana política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 220 de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en vol, les maniobres i els temps de rodatge amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. I els Mossos investiguen la mort aquesta passada nit d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès als interns i s'ha informat als serveis d'emergències.
0: Notícies en xarxa.
3: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos a militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquilluer. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Vall d'Osera.
6: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
6: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Estàs escoltant?
1: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
2: Molt bon dia, soc Pep Ripollès, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a Premià de Mar. Bé, avui vull començar parlant de l'inici del curs escolar, que s'ha iniciat en certa normalitat, sobretot amb la posada en marxa de l'escola Bressol Municipal, els Corriols, en el qual ha patit de moltes dificultats per posar-ho a fer, i sobretot s'ha fet un gran seguiment perquè les obres es facin i sobretot que en la data concreta es pogués obrir les portes i que la canalla de Premià, que ningú es quedi fora, que tingués la possibilitat de gaudir d'aquesta escola bressol municipal. I per mi ha estat un gran encert i ha estat un acte molt de seguiment perquè realment això es convertís en una realitat. Per tant, penso que ho hem de celebrar i celebrarem encara a més quan estigui 100% acabada, perquè estem elevant a la fase de consecució de la part del pati, que quedarà com un espai, com un parc obert que el barri mereix i que l'escola necessita. Per altra banda, també s'ha posat en marxa l'escola Marnova, que també penso que és una gran oportunitat en el qual les perseguides de fa molts anys des d'aquest ajuntament, amb la lluita compartida per part de tothom i la necessitat de tirar-la endavant, s'ha posat en marxa amb un cert retard, però la notícia és que s'ha posat en marxa i que s'ha d'intentar que aquesta escola tingui la construcció sense la mínima repercussió possible per l'activitat escolar i per la canalla que està a l'entorn. Per altra banda, volem aprofitar per reivindicar i donar suport al col·lectiu de mestres que estan lluitant perquè hi hagi una escola pública de molta qualitat, una escola pública plena de recursos, i aquí ens hi trobaran sempre per lluitar a favor de la millora i de la projecció de l'escola pública catalana. Per altra banda, també hi ha hagut una sèrie d'obres que s'han acabat i que s'ha obert, com l'acabament del carrer Jacint Verdaguer, en el qual encara falten petits matisos com millores en la senyalització

la utilitzen, ara tenen un espai en el qual s'ha guanyat molt amb molta qualitat i sobretot amb molta seguretat. I també s'ha acabat aquest estiu la coberta del camp de futbol de la graderia, que veient el nivell d'ombra i de sol que hi ha hagut aquest any i de calors que hem patit durant tot aquest estiu, doncs penso que aquesta obra guanya molt la qualitat de les instal·lacions i comencem a tenir unes instal·lacions molt dignes per la pràctica esportiva aquí a Premià. Seguint amb el tema d'esports, també m'agradaria remarcar que aquest estiu l'èxit rotund que està tenint l'activitat de ioga i tai chi els caps de setmana a la platja, amb una grandíssima participació, i aquesta és una activitat que ha vingut per quedar-se, i sobretot pel seguiment i per la quantitat de participació que té. És una activitat que es fa vora el mar, es fa a la platja, per tant, aquí hi ha una convenció de dos elements importants, que és la natura i la pràctica esportiva de manera gratuïta i de manera controlada, i penso que aquest és un gran èxit d'aquesta activitat. I no ens movem de la platja, perquè també voldria parlar de l'èxit que està tenint el Centre Municipal d'Esports de Platja, en el qual aquest estiu han tingut tres competicions de vòlei platja, una d'elles un campionat absolut, un campionat de Catalunya, i també hem tingut una competició de beach tennis aquest passat cap de setmana, també amb una gran participació. I aquest proper cap de setmana, una entitat de Premià, que és Marés Més, organitza la seva competició de vòlei platja, del qual l'aprofito perquè baixeu i visualitzeu la qualitat d'aquest equipament. I res més, a partir d'aquí desitjar a totes les entitats esportives de Premià que aquest cap de setmana comencen les seves lligues i les seves competicions, que representen el poble de Premià allà on vagin, i que tinguin tots els èxits, els majors èxits possibles, perquè els seus èxits són els èxits de tot el municipi. I també afrontar el repte de l'inici de final de mandat, i en matèria d'esports és la posada en marxa, bueno, la construcció i posada en marxa de l'Skatepark. I per últim, remarcar la reunió que es va tenir ahir sobre els canvis que es produiran a Premià sobre la recollida selectiva, amb totes aquestes propostes que s'han posat sobre la taula per obertura de contenidors, i que realment el que hem de pal·liar és que hi hagi aquesta sensació de bosses al terra i d'aquesta sensació de brutícia al carrer, i penso que ja portem temps posant el peu a l'accelerador per intentar pal·liar tot això, i s'han pres moltes mesures per poder-ho fer, però la neteja als carrers no és cosa d'un ni de dos, sinó és cosa de tots, i penso que aquest és el missatge que hem d'arribar, que entre tots hem d'assolir que aquest poble arribi als nivells que tothom desitja. Doncs res més, que tingueu un molt bon dia.

0: Bon dia i bon divendres 18 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 18 de setembre, avui amb molt futbol, amb la prèvia de l'Espanyol. Ells, que obre avui la setena jornada de la primera divisió masculina. Demà jugarà el Barça a Sevilla. També n'ha parlat aquest migdia Hansi Flick. I avui mateix, també hem sabut aquest mateix migdia, la convocatòria de la selecció espanyola per als propers 4 partits. Aquesta llarga aturada després d'aquest cap de setmana, en què hi ha 7 jugadors del Barça, 7 catalans en total, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, que és una de les principals novetats d'aquesta convocatòria. També avui, per cert, juga el Barça a la Lliga F, en categoria femenina, en aquest cas al camp de l'Alavés. Demà ho faran els altres dos catalans, el Badalona Women i l'Espanyol. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo, handbol, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Batriador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol i 7 en catalans en total, a la llista de la selecció espanyola per la pròxima aturada.
1: La principal novetat és la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça hi ha els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marco Corella, del Real Madrid, i Víctor Muñoz, de Liverpool. A més del porter d'Alzira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
0: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions després de la jornada d'aquest cap de setmana.
1: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia el dimarts 6 en partits de la primera fase de la Nations League.
0: Abans, però, com dèiem, tenim jornada de Lliga, la primera masculina, i comença avui amb un Espanyol Elche.
1: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RC d'Estàdium de l'actual cue de la competició, l'Elx, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, més dels lesionats de llarga durada Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit a les 9 del vespre.
0: Sí que hi serà avui, òbviament, Roberto Fernández, demà serà el torn, per cert, del Barça.
1: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria amb molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga amb el ple de victòries.
0: Veurem si juga Joan García o si juga Tec o Livakovic. Avui Hansi Flick no ho ha acabat de definir. En categoria femenina, avui mateix també comença la 4ª jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
1: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
0: I demà jornada dels altres dos catalans, aquesta Lliga F.
1: A les 12 del migdia, el Badalona Women, que comença la jornada en 5ª posició, rep a Palamós a la Reial Societat. També juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels co-líders, el Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, a poques hores estem de la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 a la primera semifinal i a les 9 jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
0: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial.
1: De fet, aquest vespre juga un duel català d'ACB a Sant Hilari Sacalm mentre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més. I una hora abans jugarà el Quizanes Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
0: Més pretemporada, més amistosos. Ahir, en categoria femenina, l'Espar Girona va perdre l'últim amistós que va fer d'aquesta pretemporada.
1: Amb una derrota per 66 a 71 contra el Jairis Murcia, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí, Bernat Canut. L'Uni té marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu.
0: Avui també juga, per cert, un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI a 3:15 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima a la pista del Montpeller.
1: Els blaugranes van superar 27 a 28 el conjunt francès en un partit feixuc, marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit. N'han jugat 61.
0: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
1: La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
0: Amb waterpolo a punt, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
1: El conjunt del verd espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
0: En futbol sala també avui tenim Lliga, la primera masculina, amb la segona jornada de la fase obertura i amb els partits dels dos equips catalans.
1: El Cargas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Opa Roló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer triomf a partir de 8:15 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, el vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
0: En hoquei patins, en marxa ja la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina que s'enfronta a Angola, encara guanya, però un resultat més ajustat, 2-1.
1: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut i en categoria femenina Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al migdia i 1-3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
0: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final, tot com dèiem, al pavelló Can Xarau de Cerdanyola. I un últim apunt en motor, Pol Espargaró. Ha fet el segon millor temps als primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El ballesà, que substitueix el lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a dues dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, col·líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. I pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat el vuitè i Àlex Rins, 21è.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, avui mateix, de fet, tenim ja divendres bàsquet a la xarxa Més.
1: Sí, a partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips d'ACB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem demà futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona a Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat osonenca, i el segon serà a les 6 al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: Tot això dissabte, demà diumenge, més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de 9 del matí es podrà seguir les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè d'aquest any amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida del carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, on hi participaran més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. I al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite de Futbol és el derbi osonenc entre el Manlleu i el Vic. Serà a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la 7a jornada de Lliga a la Primera Divisió Masculina amb el partit de l'Espanyol, que avui rep l'actual QE de la competició, l'Elx, a l'RCD Stadium. A un Espanyol que avui ha sabut que Roberto Fernández, el seu davanter, amb 6 gols en 6 primers, els 6 primers partits de Lliga, ha estat convocat per debutant, de fet, en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta. Oportunitat avui per conjunt perico per refer-se de la derrota contra el Rayo de dimarts passat i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda a la classificació, aprofitant a més el factor casa. En parlava l'entrenador blanquiblau Manolo González.
1: Està claríssim, al final guanyar a casa, i a més l'any passat, per exemple, vam tenir dades molt bones fora de casa, que es van donar sobretot a la primera volta, però hem de reconèixer que l'Espanyol històricament és un equip que fora a casa mai ha sigut un equip dels millors de la Lliga, ni molt menys. No ha sigut un equip que fora a casa hagi... Històricament, no et dic un any puntual. Llavors, penso, no per l'Espanyol, sinó per qualsevol equip del nostre perfil, és molt important a casa ser un equip fort. I després a casa, torno a dir, a fora a casa, perdó, durant la segona volta, l'equip, o durant la trajectòria de la Lliga primera i segona volta, l'equip dona una pujada important també.
0: Un Manolo González que avisava de la dificultat del rival, malgrat que ocupa de manera anecdòtica, això sí, de moment, la cua de la classificació.
1: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, mañana toca eso, estar muy concentrados, muy metidos y hacer un muy buen partido para ganar al Elche. Pero que un equipo consiga levantarle al Madrid un 0-2, pues te dice que puede ser un equipo peligroso.
0: L'Espanyol que tindrà la baixa de per sanció, d'Omar El Hilali, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manuel González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir el lateral de l'Hospitalet. Veurem si ho acaben fent. Aquest Espanyol Elche, com dèiem, avui a les 9 a l'RCD Stadium. Demà a la mateixa hora jugarà el Barça, el Sevilla-Barça, en aquest cas, el Sánchez-Pizjuán. Última jornada abans d'una llarga aturada de selecció. A pràcticament 3 setmanes, en aquest cas amb la selecció espanyola, hi van, ho hem sabut aquest mateix migdia, 7 jugadors del Barça, comptant a més Fermín, és l'únic no mundialista que hi va en el lloc de Gavi, de fet, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, a més de 3 catalans més. I en categoria femenina, avui mateix també arrenca la 4a jornada amb el partit del Barça, que juga a Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria, això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb dues victòries i una derrota en els 3 primers partits. El Barça és co-líder, amb 9 de 9. Escoltem el tècnic Lorena Pere Romeu fent referència a les necessàries rotacions per arribar fresques als trams decisius de temporada.
2: Com tota la temporada, diria jo, no? Com tot el que ens ve moltíssim doble partit, crec que haurem d'estar molt atents i atentes a càrregues físiques, a veure si podem dosificar gent per poder-la tenir disponible per París. Per tant, una part de feina de l'entrenador en un context així és dominar bé les rotacions perquè la gent arribi fresca durant tota la competició. Aleshores, ara estem en un escenari on tenim poques, per tant, segurament no podrem rotar tot el que ens agradaria, però igualment intentarem que la gent que ja porta una càrrega important a sobre que ja vagi dosificant.
0: Com sentíem, aquest és l'últim partit abans de l'estrena a la Champions femenina. Serà dimecres 23, la setmana vinent, amb el Barça rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club. Per cert, avui mateix, aquesta mitjanit, acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Real Societat. Les badalonines que comencen la jornada a cinquenes, amb 6 punts de 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona Women afronta la 4a jornada de Lliga i per primer cop jugarà com a local aquesta temporada. Serà, però, el municipal de Palamós fins que la gespa de l'estadi municipal de Badalona estigui del tot instal·lada. El rival és la Reial Societat, un dels grans equips de la Lliga Espanyola, que enguany no ha tingut un bon inici de Lliga, amb dues derrotes davant de Logroño i Granada i un empat davant del Tenerife. La jugadora de Badalona Women, Lorena Navarro, però, considera que no es poden refiar d'una Reial Societat que, com cada temporada, està cridada a estar a dalt de la classificació.
4: Pues es un equipo que ya lo conocemos, que al final es de Champions, que está todavía en competición europea, que no han empezado bien, pero que al final tienen muy buenas jugadoras, tienen muy buen equipo, muy buen bloque y no nos podemos fiar y tenemos que hacer lo que hemos hecho estos partidos atrás para que no se nos complique.
3: Lorena Navarro és una de les moltes ex-Reial Societat que ara juguen amb el Badalona. A banda d'ella, han passat per l'equip basc Mirari Uria i Izarne Sarasola. El partit entre el Badalona Women i la Real Societat es jugarà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.
0: Gràcies, Ferran. I l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda, en aquest cas, a l'altre colíder, el Madrid Club de Futbol Femení, que com el Barça ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, el Girona visita també demà, en aquest cas a les 9, el camp d'un dels equips que encara no ha guanyat, i després de 5 partits, el Cádiz. Això sí, el tenia el conjunt gironí, Quique Álvarez, avisava a la prèvia que no es poden confiar.
5: El problema seria si anéssim confiats. Si anem confiats, malament. Jo crec que el Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis ells també, des de principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors estan en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, doncs és el primer pas per perdre.
0: El Girona que té les baixes de Brian Hill per lesió muscular, Abel Ruiz per sanció i Justin, que es troben al final del seu procés de recuperació. Veurem si pot anar reapareixent Porto, que té l'alta mèdica, però com dèiem fa pràcticament un any que no juga. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Els asturians sumen els mateixos punts que el Centre d'Esports, 8, però amb una tendència diferent. Mentre que els de Ferran Costa venen d'encaixar la primera derrota del curs amb la desfeta a Mallorca, l'Oviedo va guanyar 0-3 a Valladolid i no ha encaixat cap gol en les últimes 3 jornades. Tot i això, l'extrem arlequinat Ángel Baena confia en el factor nova Creu Alta.
7: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda, que hay en muy pocos momentos, está la afición ayudándote. Y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
6: Tot plegat en el moment que el club ha superat els 10.400 socis. Dit d'una altra manera, queden menys de 1.000 seients disponibles per futurs nous abonats. Tot un rècord sense precedents. Veurem si l'horari del partit entre el Sabadell i l'Oviedo afecta l'assistència. El xiulet inicial serà diumenge a les 2 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Amb més futbol, n'hem anat parlant durant la setmana. Insistim, diumenge, de fet, aquest cap de setmana, demà mateix arrenca la Lliga Elite, la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, i diumenge també tenim a l'Enjoc TV i a la xarxa Més un dels partits més destacats d'aquesta primera jornada, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Compte enrere ja per l'inici de la temporada a la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana. La xarxa Més serà present diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, en el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Un maig que s'espera amb moltes ganes i amb un bon ritme de venda d'entrades anticipades, que preveu una gran afluència de públic. D'aquest duel ens en parla Pere Arenyes, vicepresident esportiu del club manlleuenc.
9: La veritat és que el calendari ha sigut capritxós i ens ha fet coincidir el primer partit de Lliga amb el derbi. No és una cosa que ens hagi agradat massa, doncs el primer partit de Lliga ja per si sol tenir expectació, perquè la gent té ganes de futbol i ja ho ha fet coincidir amb el derbi, que és el partit més esperat de l'any pels manlleuencs i segurament per molta gent de la comarca.
8: Els locals s'afronten el maig amb molta il·lusió i ganes de fer un bon paper. Un equip molt jove amb l'entrenador Marc Prat, que fa el salt del juvenil i que ha incorporat alguns joves jugadors que coneix bé del planter. Ha repescat Piusquer del Vic i amb poques baixes respecte a l'any anterior i una mica més d'experiència. L'altra cara de la moneda, un Vic que baixa de tercera amb la meitat de l'equip nou, amb baixes sonades com l'històric capità Gil Bertrana i homes experimentats com Xema, Juli, Pius Agustín, Salamanca, Amoedo i a darrera hora Oriol Coromines, fitxat pel filial de les Palmes. Carrascal ha incorporat homes amb experiència com Lluc Mates, Batanero, Soufiane, Albelda, Hagi o Pol, entre d'altres. Per pressupost i història recent, el Vic parteix com a favorit, però el derbi sempre és imprevisible.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu. La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 de la tarda de la primera semifinal. A les 9 del vespre jugarà l'altra semi entre Barça i València. La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial. Aquest vespre es juga, de fet, un duel català de CB a Sant Hilari Sacalm, amistós, entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. A les 8, en directe, de fet, a la xarxa Més, com ho dèiem. Ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
10: Dos equips que ja es van afrontar ara fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana Sevilla, on l'Ilerna Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
11: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora i no tant en enfocar com aturar aquesta situació supertàctica que el rival, no? Pues, potser analitzarem com ens van defensar el bloqueig directe i intentarem aplicar les nostres normes contra aquest tipus de defensa, no?
10: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Santi Larissa Calm.
0: Gràcies, Sergi. Una hora abans també avui jugarà el Kids Anas Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia, amb l'Eima Corunya. I en categoria femenina, ahir l'Esparta Girona va caure 66-71 contra el Jairis de Bernat Canut en un dels últims amistosos de pretemporada. De fet, l'últim, escoltem l'entrenador del conjunt gironí, Roberto Íñiguez.
12: Bueno, partido para sacar muy buenas conclusiones del momento que estamos, ¿no? Que nos queda mucho todavía y que hubiese sido la misma conclusión habiendo ganado, ¿no? Si Jairis no anota al final los últimos tiros. Así que a seguir, y creo que tenemos todavía mucho desequilibrio con el estado físico de Marta, las grandes que han llegado a última hora, y tenemos que hacer el equipo. Entonces es un proceso, tenemos que ir de menos a más, sabiendo que en ese de menos a más el 30 hay un partido muy importante, ¿no? Y que aunque no vamos a llegar como deberíamos, sí tenemos que intentar hacer el mejor trabajo posible ese día.
0: Com sentíem, l'Uni pensa en el dimecres 30 de setembre, d'aquí un parell de setmanes, quan menys de dues setmanes, quan jugarà l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí la Seu. Per cert, avui també es juga un partit de Lliga Catalana femenina 2, en aquest cas, entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: La victòria contra el bàsquet Almeda a la primera jornada fa que el conjunt magenta depengui d'elles mateixes per aconseguir la primera plaça del grup i accedir a la final. Tot plegat en un equip amb moltes cares noves, on la Lliga Catalana serveix de primera gran presa de contacte abans de començar la temporada. El nou entrenador Adrià Martínez explica que la Lliga Catalana és un repte per ell, les jugadores i el club.
13: L'equip és nou, no? L'equip hem de crear unes sinergies des del principi per poder treballar, i això és el primer repte que tindrem. Sí que estem millorant les condicions per poder-ho fer, vale, que és important, i al final aquells perfils que es queden, com que incorporem, són perfils amb ambició, són perfils amb molt treball darrere i amb experiència a la categoria també.
3: El Manresa Club de Bàsquet Femení també ha organitzat una botifarrada popular per engrescar a l'afició, perquè s'acostin al nou Congost. En cas d'aconseguir la victòria, el conjunt vegenc disputarà la final diumenge de la setmana que ve a Mollerussa.
0: Gràcies, Jordi. Un waterpolo, un apunt. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge es disputa la fase prèvia de la Champions masculina. En aquest cas, el conjunt d'Albert Espanyol debuta avui contra el Brescia italià. Els altres dos rivals són més desconeguts, el Budva de Montenegro i l'anfitrió, l'Apolo de Geòrgia. Escoltem l'entrenador de l'equip vallès, Albert Espanyol.
14: És una incertesa, perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que es faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip, o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
0: El debut aquesta tarda a partir de les 3 contra el

0: I en futbol sala avui també tenim lliga a la primera masculina amb la segona jornada de la fase obertura d'aquesta nova lliga Prime Futsal amb els partits dels dos equips catalans. El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparrul. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició, recordem, 2-4 contra el Palma al Pavelló Nou, i buscaran avui el primer triomf. Escoltem el jugador del CatGas Energia, Uri Santos.
1: És una bona oportunitat per sumar els tres primers punts a la lliga. Sí que venim d'un partit on no ens van acabar de sortir les coses i no hem aconseguit el resultat que volíem, però portem tota la pretemporada treballant. Aquesta setmana preparant el partit, jo crec que arribem preparats suficientment com per poder tornar amb els 3 punts cap aquí. És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho, nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs, poder aconseguir la victòria.
0: El partit de 8:15 del vespre, després serà el torn del Barça, que és el vigent campió, recordem, i s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
2: Lo primero de todo, una alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va a ser un partido atractivo. Al final, el año pasado perdimos un partido en toda la temporada en el Palau. Este año pues tenemos que mejorarlo, porque al final cuando equipo y afición están juntas es muy difícil para la gente.
0: A les 9 del vespre, en aquest partit que servirà perquè el Barça, el vigent campió, ofereixi la Copa de Campions a la seva afició, aquest Barça Peñíscola, al Palau Blaugrana. I acabem en handbol. El Barça va guanyar ahir per la mínima a la pista del Montpellier 27-28 en un partit feixuc i marcat per les bones defenses i la bona actuació també del porter blaugrana a la segona part, sobretot de Sergei Hernández. L'equip de Carlos Ortega, que just avui fa un any que no perd cap partit del 61 que ha disputat, manté la primera plaça del grup de Champions masculina i encara molt la classificació de cara a la main round d'aquesta Champions. I en categoria femenina, la selecció espanyola, les anomenades guerreres, es concentren aquests dies a Calella per continuar el treball de tecnificació i seguiment de jugadores en projecció de futur. Les sessions d'entrenament es fan al pavelló municipal del Parc del Mau de fins diumenge amb l'objectiu de reforçar el grup de present i incorporar també nous talents a la dinàmica de la selecció absoluta. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
3: Calella es converteix durant aquests dies en el centre de treball de les guerreres. La selecció espanyola femenina d'handbol concentra a la ciutat 18 jugadores dins del projecte 2029, una iniciativa pensada per preparar el futur de l'equip absolut. Aquesta és la segona concentració del projecte 2029 aquest any, després de la que es va fer a Burgos durant el mes de juliol. La idea de la federació és donar continuïtat a aquest seguiment durant els pròxims mesos i anar incorporant progressivament noves jugadores a la dinàmica de la selecció.
4: L'objectiu és combinar jugadores que actualment estan en la selecció absoluta con aquelles que creemos que pueden ser de la partida en el Mundial que organizamos en España en el 2029.
3: La concentració acabarà abans que la selecció absoluta es desplaci a Granollers, on disputarà dos amistosos contra Alemanya els dies 25 i 27. It's Friday then, it's Saturday, Sunday,
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
5: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
6: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
7: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
3: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
6: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
3: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
6: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als Països desenvolupats.
3: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
6: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
3: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
8: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la 7a jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
3: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el Delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega govern, una 50a d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
5: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
10: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
7: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
11: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
12: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
11: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
3: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
6: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
3: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
14: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
3: Investigant la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Les Heres.
15: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
16: Notícies en xarxa.
3: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament

0: risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
2: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
1: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
3: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
4: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
3: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
1: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
2: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
5: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
2: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
1: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
2: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
6: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat. I sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
2: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
1: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
7: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
8: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
7: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
1: El govern

0: per tirar 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
1: El Zenit UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
2: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
1: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Parc Taulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
3: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
4: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
3: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses asseuten el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
5: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
5: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
5: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà amb pista única.
0: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
5: D'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
0: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
7: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja l'hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
6: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en Cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
5: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
8: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la 7a jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
10: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera Edición lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera Edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
9: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, a la 4ª jornada. A Segona Divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la Segona Federació Femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6, Vilanova, Peralada, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
11: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampordanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marón, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Montañesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
9: I la Ciudad Europa arrenca a Girona, la seva 10a edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Enguany, el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta desena edició.
13: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé, aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
12: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
9: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
16: Premià de Mar en 3 minuts.
15: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
14: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
18: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a llarga al pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
19: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
20: Des del Ministeri tenim total disponibilitat per ampliar el reforç en els juzgats de Barcelona el temps que sigui necessari per acabar amb un problema com la multireincidència en Barcelona i en Catalunya. El temps que necessiteu. Podeu comptar amb el Ministeri i amb els reforços en matèria de justícia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
19: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
19: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
19: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports, espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
9: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun, de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
18: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
22: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
20: I quiero anunciar-ho, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
1: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
2: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
1: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
19: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
23: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
4: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: I investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Agata Les Heres.
24: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
3: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
25: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
5: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
6: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
5: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
19: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
7: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
8: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
7: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
16: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
19: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
10: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
19: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
11: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
12: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
11: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
13: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
14: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
13: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
15: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
17: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
15: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
0: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
27: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta gent.
26: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
27: Cara Montserrat, un cop a l'any haig de pujar-hi.
26: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses. Aquest matí a Ceuta, en el trasllat de migrants que encara eren a les platges, fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
28: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsable responsables d'un punt de venda i consum de droga.
28: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
0: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
2: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
1: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
4: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació, però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
9: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
4: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
9: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa. No?
4: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
18: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
20: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
18: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
3: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
5: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. Aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
3: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
18: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar aquest sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena de juntes i entitats del tercer sector.
5: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
4: Conclou l'operació per traslladar al port de Ceuta 1.700 migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i Benítez. Fons a l'executiu han apuntat que totes les places habilitades a les carpes han estat ocupades en un procediment que ha transcorregut en normalitat. 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat alguns moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. Com us dèiem, té una capacitat per 1.700 persones, però es calcula que les platges de Ceuta n'hi ha 4.000. I el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat.
6: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
4: I justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, que en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats pels tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions que estan contractades. I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català fins al dia 27 de setembre. Barcelona es convertirà en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. I a la cita esportiva avui, pendents de l'Espanyol, que vol guanyar un partit a casa, el conjunt verd-i-blau rep a l'Elx en el primer partit de la setena jornada de primera divisió. Serà a les 9 de la nit.
7: Comença l'Hora Maresme.
8: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
7: Bona tarda a tothom. Comença a l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui volem parlar d'aquelles persones que tenim més a prop de casa, els veïns i les veïnes, persones amb qui ens creuem cada dia al portal, al carrer, a l'ascensor o anant a comprar, però que de vegades ni tan sols sabem com es diuen. Perquè abans la vida de barri era molt diferent. Es feia més vida al carrer, les portes a casa estaven més obertes, els nens jugaven junts i era habitual saber qui vivia al costat. Avui podem passar anys compartint replà amb algú i quedar-nos en un simple bon dia. I a vegades ni aquest bon dia existeix. Però potser la comunitat no ha desaparegut, sinó que ha canviat. Ara tenim grups de WhatsApp de veïns, ens avisem si passa alguna cosa, i quan hi ha un problema, la xarxa veïnal continua sent important. Això sí, la convivència també té els seus conflictes. El soroll, les mascotes, les terrasses, les obres, o fins i tot també les discussions a les comunitats. Per això, avui, a l'Hora Maresme, volem saber com ha canviat la nostra relació amb els veïns i les veïnes.
8: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
7: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
9: Hola, bona tarda a tots i a totes.
7: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresme. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
9: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
7: Com era la relació entre els veïns?
9: Pues mira, que anaves a casa seva, vull dir, era, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques, per tot arreu hi havia fàbriques i tallers des, més endavant. I el veí i la veïna doncs eren com de família, no?
7: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
9: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc no la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem, amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
7: Sí.
9: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi ha, amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant el... I ara és tot molt diferent.
7: Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
9: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè jo me'n recordo que... Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, Però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Uh-huh. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, uh-huh. si no ens coneixem de res, no?
7: Abans també, disculpa, era més normal, no?, o saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
9: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. Uh-huh. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot, no vivim malament, perquè vivim bé, a casa nostra, però ens hem tancat molt.
7: Uh-huh. Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no? Quan trigava doncs, a propagar-se aquella informació?
9: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Uh-huh. Però era local.
7: Clar.
9: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
7: Clar, ara amb les xarxes socials, no? L'internet, ens enterem de tot.
9: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin uh-huh. i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
7: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
9: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
7: Mm-hmm. Sí.
9: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
7: Clar.
9: I a mi em fa una mica de pena.
7: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
9: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... Mm-hmm. Saps què vull dir? Com
7: sí.
9: A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
7: Sí.
9: I això s'ha perdut. Uh-huh. Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà babicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però és clar, ara la informació està tot en un mòbil i la gent no necessita doncs, escoltar a ningú perquè si jo dic alguna cosa al meu net o el que sigui, em dirà, àvia, va, saps?
7: Sí, sí. Clar, no es té tant en valor, no?
9: No. Uh-huh.
7: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys, passegés per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
9: 20 anys, potser
7: més enrere.
9: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria, doncs... Jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, Però, vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
7: Clar, quanta doncs, gent.
9: Em sorprendria això, els pisos que han arribat a fer... I les coses com estaven abans, tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè, esclar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
7: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
9: No. Uh-huh. Llavors, si no evoluciones, tampoc no va bé. Uh-huh. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer, o evoluciones... perquè si no et quedes que
7: enrere.
9: Enrere.
7: Uh-huh.

0: per i remei, i això és la base d'un conte que ens expliquen des de Ràdio Orenys. Oriol.
1: Doncs sí, Gemma, mira, avui que parlem de veïns, en aquesta estoneta he decidit explicar-vos un conte que explica la història d'en Carles. En Carles és un nen de 9 anys que estava al balcó que dona al pati de llums, ajudant la seva mare a collir la roba estesa. A ell li encantava obrir les pinces una per una. La mare, mentrestant, anava recollint la roba, fins que va arribar un moment que el vent va sacsejar la corda i un mitjó, al qual en Carles ja havia tret la pinça, es va deixar anar i va caure. En Carles va dir que el necessitava per al partit de futbol del cap de setmana i la mare li diu, bé, tranquil, perquè segur que ha caigut al pati dels veïns de sota. I ell diu, doncs baixo a demanar-los que me'l tornin. Però resulta que el mitjó no havia caigut al pati, sinó al balcó de la senyora Gomis. La veïna el va veure aparèixer de reull i va anar a investigar. Sabia que la nena que vivia a la planta de sota jugava a futbol, però no seria molt estrany que hagués llançat el mitjó des d'allà baix? Segur que li havia caigut algun dels veïns de dalt. L'home que viu al tercer de l'altra escala té dos fills que es queden amb ell una setmana sí i una setmana no, però són massa petits per fer servir aquest mitjó, va pensar la senyora Gomis. Així que va deduir que devia haver caigut de l'àtic, on hi vivia una família amb un nen més gran. La senyora Gomis, doncs, va decidir pujar i tornar-li. L'ascensor estava al seu replà, va entrar i va pitjar el botó. Just en aquell moment, en Carles, el nostre protagonista, estava baixant per anar a recuperar el seu mitjó perdut. Quan va arribar a baix, en Carles es va aturar per recuperar una mica l'alè i va pensar que si el seu edifici fos com una casa de nines i tingués tots els habitants en una pila, podria col·locar cada veí a la llar correcta. Els coneixia de vista, però la veritat és que no sabia gaire cosa d'ells. En canvi, dels seus amics sí que en sabien molts detalls. Va trucar als baixos, al primer pis dels baixos, que hi vivia una família amb una nena, perquè ell de vegades l'havia sentit mentre jugava al pati, i va estar assajant què diria quan li obrissin la porta, però no ho va obrir cap adult, el va obrir una nena, la Lucy. En Carles li va dir que li havia caigut un mitjó, que potser estaria al seu pati. I la nena li va dir, doncs vinga, anem a buscar-lo. Van sortir al pati, però no ho van trobar per enlloc. Caram, quin misteri. Si no és aquí, deu haver caigut al balcó d'algun veí. I tots dos van decidir recórrer l'escala, un per una banda i l'altre per l'altra, per buscar el mitjó. En Carles va tornar a pujar a l'escala i a la primera planta va trucar a la porta de la senyora Gomis, però no va contestar ningú, potser no era a casa. A la segona planta va tenir més sort i un home jove li va obrir la porta i el va convidar a entrar perquè busqués el seu mitjó. Mentrestant, algú s'hi anava investigant i va entrar a la casa de la senyora Puig, que estava al sofà teixint una manta. En Carles i algú s'hi es van trobar, es van mirar des dels balcons i es van dir que de moment no hi havia sort, que no l'havien trobat. En Carles va seguir pujant, va pujar un pis més i va trucar el timbre de l'apartament que era just a sota casa seva. A l'altra banda de la porta va sentir els lletrucs d'un gosset, era Nemo. En Carles sabia el nom del gos, però no dels dos homes que vivien amb ell. En Carles els va explicar que havia perdut un mitjó i van anar al balcó a veure si el trobaven, però tampoc no hi era. A l'altre costat del pati, al balcó, hi havia la Lucy amb el veí. Quan els va veure, la Lucy va tornar a fer que no amb el cap. I ja va dir que no valia la pena que busqués més, perquè la trajectòria era impossible que hagués anat a parar amb un dels balcons de dalt. Bé, doncs, què hi farem? Ho hem intentat. No cal que el busquem més. I en Carles va tornar cap a casa seva. Quan hi va arribar, una gran sorpresa. La mare estava fent un cafè amb la senyora Gomis i a sobre de la taula hi havia el seu mitjó. Havia caigut al balcó de la Dolors, així que l'ha pujat, li va dir la seva mare. I resulta que la teva mare està llegint el mateix llibre que jo, va dir la senyora Gomis. En Carles es va limitar a dir que moltes gràcies i va baixar a dir-li a la Lucy que ja havien trobat el mitjó. Una altra vegada va tornar a baixar les escales i li va dir a la Lucy que el mitjó era a casa, que la veïna del primer no li havia contestat perquè justament estava a casa seva tornant-li el mitjó. I la nena li va dir, doncs mira, almenys hem viscut una aventura mentre el buscàvem i hem conegut més veïns avui que en tots els anys que fa que vivim aquí. I tot perquè t'ha caigut un mitjó. I a partir d'aquí, doncs aquests veïns, que eren persones relativament desconegudes, tant per en Carles com per la Lucy, van passar a ser persones amb nom i cognom que tenien uns gustos, unes aficions, en un llibre, Gemma, que explica això, que en el nostre protagonista, en Carles, no s'imaginava que mentre intentava resoldre el misteri del seu mitjó perdut, coneixeria el secret més ben guardat del seu edifici. Aquest secret més ben guardat són, precisament, els veïns, que és el nostre tema del dia d'avui.
0: Molt bé, gràcies, Oriol, per aquest conte tan adequat al tema del dia d'avui. Fins ara.
2: Hora Maresma, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio.

0: ràdio local.
1: La protesta veïnal en forma de mobilització a vegades acaba guanyant. Això va passar a Canet de Mar el 1978. En parlem amb en Bartomeu Ametller. Dani, aquí ja tenim amb nosaltres.
2: Doncs sí, era un temps difícil, Gemma, perquè era un temps predemocràtic, però es va aconseguir que no es faltessin, diguéssim, el passeig marítim o la façana marítima, perquè no hi havia passeig encara, amb unes pedres que un senyor que vivia molt a prop, doncs segurament sucava per darrere. Era un capo de costes de l'època franquista. Bartomeu Ametller va ser un dels veïns que va encapçalar la mobilització. Bartomeu, bona tarda, què tal?
3: Jo bé, i tu?
2: Jo també. Va ser així, no? Va haver-hi una mobilització important perquè, diguéssim, conservés la sorra, diguéssim, la façana marítima, no?, en aquella època.
3: A veure, nosaltres... era una època que hi havia moltes esperances i el que pretenia aquella gent era urbanitzar el front marítim de Canet, fer un passeig de mar de ciment, muntar-hi mil i pico d'aparcaments i fer-hi tres bases. És a dir, privatitzar la platja. I nosaltres no volíem que es privatitzés la platja. Nosaltres volíem continuar tenint aquella platja que havíem tingut sempre, millorar-la, sí, però no pas arribar a fer el que volien fer.
2: I ho vau aconseguir, tot i que vau fer mobilitzacions, recollides de firmes, sobretot una, em va recordar el company Campassol, a la plaça Macià, no? Va fer una?
3: No, les firmes es van recollir a diferents punts de la vila i en vam recollir, no sé, així de memòria, 1.400 i pico, que en aquell temps a Canet hi havia una població d'uns 6.000 habitants. I 1.400 firmes eren moltes firmes, el qual vol dir que moltíssima gent de Canet volia conservar la platja tal com era i no volia que es convertís en una mena de negoci privat, d'alguna manera. Perquè hi havien d'anar. I volien plantificar, a més dels més de 1.000 aparcaments, tres bases nàutiques fixes, vull dir, tres petits ports, alerta,
2: Sí. En aquest sentit, Bartomeu, la pressió veïnal va funcionar i fins i tot m'he assabentat que vau anar a veure el govern preautonòmic presidit per Tarradellas i que vau parlar, m'han dit, amb el que seria alcalde de Barcelona, en aquella època conseller de Tarradellas, en el govern preautonòmic, el Narcís Serra, no? És així?
3: Sí. Va fer més en Narcís Serra per aturar aquell projecte que no pas nosaltres. Nosaltres vàrem... Si no hi hagués hagut una persona al front de la Conselleria de Política Territorial que fos sensible al que nosaltres estàvem demanant, allò no s'hagués aturat. Vull dir, només que no hi hagués hagut en Narcís Serra o no hi hagués hagut el govern Tarradellas en aquell moment...
2: O una persona sensible a la vostra causa, diguéssim, haguéssim llepat i haguéssim tingut un passeig marítim absolutament demencial, per entendre'ns.
3: Sí, perquè aquest projecte hagués prosperat si hagués nascut un any i mig o dos abans. No ho haguéssim pogut aturar.
2: Però
3: ho
2: vam poder aturar.
3: gràcies a nou conseller de Narcís Serra.
2: Serra, futur alcalde de Barcelona i vicepresident del govern de Felipe González. Doncs, Bartomeu, amb el triomf final acabem, no tenim més temps. Gràcies i evidentment, a la façana marítima ara és, diguéssim, oberta, lliure i respirable. Gràcies, Bartomeu. Bueno. Abraçada forta. Va, adéu. Doncs.
3: Adéu, adéu, adéu.
1: I seguim parlant del tema del dia. Us tornem a preguntar, coneixem realment la gent que viu al nostre replà o bloc de pisos o cases? Les cases que, per exemple, tenim al costat o al davant. En Marc Tres Serres ens explica què li han dit els tordarencs i les tordarenques respecte a aquest tema. Marc, bona tarda.
0: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda,
0: digue'm. Sí, sí, sí, escolta'm, estem de divendres i ara estava escoltant tant el conte que ens ha llegit el nostre company com també l'opinió de la senyora Gran i venim a complementar una miqueta. He intentat, dintre el que he pogut, anar pel carrer i la gent que ha volgut participar, doncs, que em donés el seu punt de vista. Tot i així, com t'he de dir, ara esbrinarem una miqueta com estan les relacions de veïnatge. És veritat que amb un molt poc percentatge. I llavors, d'altra banda, també, no sé, què en penses tu? Abans de començar el tema i escoltar els testimonis, tu has hagut de demanar, per exemple, mai la sal als teus veïns?
1: No, mira, jo crec que funciona diferent, depèn del lloc on vius.
0: No?
1: Clar, no és el mateix una casa que un pis. Quan he viscut en pisos, sí que és cert que tenia més coneixement de les persones que vivien al voltant, perquè te'ls vas trobant per l'ascensor, per l'escala. O sigui, al final, crec que és més fàcil en un pis, en un bloc de pisos, conèixer la gent que viu allà. Quan vius en una casa, ara, per exemple, visc a casa dels meus pares, clar, sé qui són els veïns, però no parlo mai amb ells.
0: Clar, depèn de la relació que també tinguessis. Però de petita, per exemple, aquesta zona on ara vius, han sigut els mateixos veïns sempre? Han anat canviant? Els teus pares s'hi porten?
1: Gairebé... Quasi sempre et diria que on visc jo, més o menys com que és una urbanització i les cases estan allà, més o menys tothom porta molts anys vivint allà.
0: Gràcies. Llavors hi ha certa relació entre vosaltres? O amb els teus pares, més ben dit?
1: És que no.
0: No,
1: no,
0: eh?
1: No. És que els veïns al costat tampoc són molt simpàtics i, per tant, és com...
0: Val.
1: És que a vegades ni saluden, saps? És com molt estrany.
0: Això és un altre tema, eh? Hi ha hagut gent que quan li he fet aquesta pregunta han dit, ui, no em gravis, eh? No em gravis, que això... I, bueno, perdona, escolta...
1: S'ha de ser sincer, s'ha de dir la veritat.
0: Jo he dit, podia ser de forma anònima, però hi ha molta gent que no s'ha volgut mullar per estalviar-se problemes, Gemma.
1: Molt bé, doncs va, anem a escoltar, si vols, aquestes persones que s'han entrevistat.
0: Som-hi, el primer.
4: Quina relació té vostè amb els seus veïns i veïnes?
5: No tinc cap relació, perquè cada uno va a la seva faena. I si tienen gossos que molesten, a una hi menos relació.
4: I creu que abans els veïns parlaven més entre ells que ara?
5: Molt més. I s'ajudava.
4: Per què?
5: S'ajudava. Perquè ara estem metidos en un bucle que no hacemos caso a nadie.
0: Aquí hi ha dues coses importants, eh? La primera, tema mascotes. Gemma, no sé si tu creus que això... Bé, jo crec que sí, que és un problema que en molts blocs de pisos... que sí?
1: I no només mascotes. Jo et diria, vaig viure una temporada en un lloc que hi havia un nadó recent nascut al pis de dalt. I mira, crec que és pitjor que un gos. O sigui, em sap greu, eh? Sé que és una mica lleig, això que acabo de dir, eh?
0: Però... No, però...
1: El plor d'un nen petit...
0: Clar.
1: Mare meva, o sigui, jo entenc els pares, eh? No voldria posar-me a la seva pell, però, clar, és que no és el meu nen, per tant, estic aquí aguantant... És complicat,
0: sí, sí.
1: És difícil.
0: Fins i tot, mira, la meva tieta em va explicar que l'antic bloc de pisos on vivia... Estem posant exemples, eh? Perquè els oients ho entenguin, i a veure si els hi resulta familiar. Ella deia que, clar, estava el primer, però el tercer hi havia també nens petits, dos en concret, i, clar, i quan de vegades tiraven aquelles tovalloletes... per la tassa del vàter. Clar, i això s'embossava, perquè tothom fa servir les mateixes canonades.
1: Uf, ja. Yeah.
0: No, això és tot un problema.
1: S'ha de ser molt cívic, eh?, si vius en comunitat.
0: I tant. I l'altre problema que ha comentat la dona en aquest àudio, a mi m'ha semblat molt rellevant...
1: L'egoisme.
0: És el fet... Sí, i el fet de la velocitat en què anem tots el dia a dia.
1: Som una societat, no tothom, eh?, però ens hem tornat individualistes, egoistes, només mirem per nosaltres...
0: De fet, tu n'estaves parlant, no, ara, amb la persona que has entrevistat, amb aquella dona?
1: Sí, la gent fins i tot a vegades se t'apropa la gent al carrer. O sigui, ens pensem que, que tothom és dolent, que tothom ens robarà, i a vegades potser algú se t'apropa per preguntar-te una cosa i hi ha com molta desconfiança, que no dic, que haguem d'aquí de anar a prendre alguna cosa amb algú que no coneixem de res, no? Però a mi a vegades em ve gent gran i em pregunta doncs, com funciona la màquina dels tiquets al pàrquing. No sé, sí. I no m'espanto, no? I dius, no sé, ens hem tornat molt egoistes.
0: Mira, ara parlant de gent gran i això que et pregunten de com fer X cosa, escoltem una noia que explicava la relació que té en el seu bloc de pisos amb, sobretot, persones grans.
6: Doncs sempre intento interaccionar amb els meus veïns, ja sigui saludant-los, apropant-me a ells quan els veig a baix del portal o quan estem dins de l'ascensor, sempre intento tenir una interacció amb ells.
0: Clar, sobretot és gent gran el que explicava i també el tema de demanar-se coses, no? O la sal o algun objecte. Oi, perdona, he d'anar aquí, em pots cuidar de, jo què sé, del sí. gos, que de vegades... S'hi han trobat, no? Comentava això ella.
6: Doncs la veritat és que mai els he hagut de demanar res, però sí que els veïns meus de la mateixa planta, sí que sempre que ens veiem doncs, qualsevol cosa, sabem que estem allà per ajudar-los.
0: Veus, ho tenen parlat, i com a mínim hi ha aquesta relació de cordialitat, i saben que, bé, no, a ella no li ha passat, però sap que pot comptar amb ells o al revés. És maco,
1: sí,
0: això, també.
1: Sí, no, sí, al final, si et cal alguna cosa, ho demanes, no? O sigui, no ho veig això que sigui un problema, però... I aquesta noia em sembla molt bé, Em sembla que és un exemple a seguir, perquè tant de bo tothom fos així.
0: Clar, jo crec que també és una mica el tarannà de cadascú, sí. no? Els valors que t'ensenyen i, sobretot, el com ets tu o vols ser tu amb els altres, perquè, per exemple, aquesta noia segurament, si a ella li agrada també que... li diguin o bon dia sí. o hola de forma cordial i ser una persona, ara no em surt la paraula,
1: simpàtica,
0: amable, respectuosa, uh-huh. no? I que és un mínim, jo crec, de respecte, saludar amb algú que viu allà al teu bloc de pisos, per exemple, quan entres a la feina, doncs ella també ho fa, i al final crec que la gent gran ho valora molt més que la gent jove. Sí, els que estan creixent.
1: Marc, tenim algun altre tall?
0: Sí, va, escoltem l'últim. ¿Qué relación tienes con tus vecinos?
7: Muy bien. Yo he venido de Francia no hace mucho tiempo. Tengo buena relación con mis vecinos.
0: ¿Y cuando tú les pides alguna cosa, ayuda o la sal o cualquier cosa que necesites con tus hijos, que están aquí con nosotros ahora, te ayudan?
7: Sí, porque yo hace dos semanas tengo una alergia muy fuerte y mi coche no funciona. Y lo he pedido a mi vecino que me traiga a Santa Catarina. Él me dejó su coche la noche a las 2 de mañana. Hasta las 7.
0: ¿Y tú crees que los vecinos a día de hoy la relación es diferente a hace años atrás? ¿O no?
7: Yo creo que sí, que tengo una experiencia con vecinos franceses y aquí, y yo creo que aquí mejor.
8: Más familiares.
0: Más familiar.
7: Sí.
0: Clar, jo aquí crec que també juga molt, Gemma, el fet d'on puguis venir. Aquesta dona era francesa i per això tenia aquest accent, i ens explicava això, que, mira, més familiar on aquí, a Tordera...
1: Que
0: exacte. Jo crec que el que dèiem, no? Una mica l'alterannà de cadascú.
1: Totalment. La cultura, una mica tot i infància.
0: Sí, sí.
1: Marc,
0: exacte.
1: Moltes gràcies. Ens acaba el temps, però ens ha agradat molt aquesta secció. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Molt bé, fins ara.
1: Molt bé, nosaltres ara anirem a fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. Avui jornada marcada bàsicament per la presència d'alguns núvols. Fins i tot aquest matí s'escapava algun petit ruixat a la franja costanera de la comarca. Dues dècimes de litre han caigut a Montgat o també a Tiana. Mentre que la previsió anuncia per les properes hores un temps cada cop més estable. Aquesta tarda tindrem molt de sol amb alguns núvols al Maresme Nord, poc importants, amb aquests vents que ho faran fluixos del sud-oest, i de cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb estabilitat i domini del sol a tot el Maresme i amb vent que ho farà de mar cap a terra. Unes temperatures que pugen una mica a les hores centrals del dia. Per contra, les mínimes demà seran una mica més baixes, sobretot a les fondalades de l'interior de la comarca. De cara a demà passat diumenge tindrem temperatures màximes i mínimes més altes en una nova jornada de temps estable i assolellat a tot el Maresme.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres, tot seguit, farem una breu pausa de 3 minuts i a la tornada us portarem la secció de cinema, repassarem algunes pel·lícules noves que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau des de Canet. També us portem l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls des de Palafolls i acabarem amb la secció de tecnologia a càrrec de la Laura Espanyol des de Malgrat. No marxeu, de seguida tornem. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi en directe, moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials i comencem pel Maresme. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran aquest curs 2026-2027 un ajut de menjador escolar. En concret, el Consell Comarcal ha concedit 9.744 beques, un 1,3% menys que el curs passat, que se'n van atorgar 9.875. Aquest descens coincideix amb una lleugera reducció del nombre de sol·licituds. Enguany s'han rebut 12.496, 120 menys que el curs anterior. I en clau internacional, si ens fixem què passa al món, un advocat penalista de Nou Mèxic ha estat sancionat després d'utilitzar ChatGPT per preparar la defensa d'un home condemnat a cadena perpètua per un assassinat. En la documentació presentada davant del Tribunal Suprem hi havia testimonis, noms de persones i informes policials que no existien, generats per la intel·ligència artificial. El lletrat Stephen Arons va atribuir els errors a ChatGPT i va assegurar que desconeixia el risc que la intel·ligència artificial generés informació falsa. Les anomenades al·lucinacions. Déu-n'hi-do, quin advocat de pacotilla, ho sento, però s'havia de dir. I el tema curiós del dia. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona ha sortit a la venda per uns 500 milions d'euros. L'actual propietari, Deutsche Bank, ha iniciat el procés per trobar comprador, tot i que no ha transcendit el motiu de l'operació. El banc alemany va adquirir l'immoble fa 10 anys, el 2016, fa una mica més que 10 anys, per uns 493 milions d'euros. Amb 90.000 metres quadrats, no euros, metres quadrats, de superfície, Diagonal Mar és el segon centre comercial més gran de Catalunya, només per darrere de La Maquinista. I amb això dit, anem a conèixer la pregunta del dia. I com que el tema d'aquest divendres, 18 de setembre, és els veïns, ara, els veïns d'abans, si coneixem els veïns, si no els coneixem, si són antipàtics, doncs us preguntem, coneixeu prou els vostres veïns o veïnes? Ens podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram. Estarem encantats de llegir-vos. Fins ara. I ara canviem de tema perquè toca parlar de cinema. Els divendres ens agrada parlar de cinema i repassem algunes de les pel·lícules, estrenes i històries que trobem aquests dies a la gran pantalla. Ho fem de la mà d'en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé.
3: Comencem amb un clàssic, ja en diverses versions, ja, però no posa número. Resident Evil, que és una història de por, una d'aquestes famílies de por, rotllo Viernes 13, però Resident Evil. Diu que en Brian, un missatger, es veu atrapat, doncs, inevitablement, una nit de caos a una ciutat i comença a col·lapsar per una amenaça desconeguda. I, evidentment, aquí comencen un caos i un terror tremendo que doncs, ens porta una nova trama de Resident Evil. Evidentment, diu ciència-ficció a la informació que he consultat jo, però no és... Bueno, ciència-ficció també, però és més aquest terror, eh? Vull dir, és més aquest terror. Qui no hagi vist Resident Evil, doncs que vagi, diguéssim, informat de que, diguéssim, si no li agrada el terror, que no la miri.
2: Que es pot emportar algun ensurt, no?
3: Sí, sí, un ensurt que, vull dir, sí, evidentment, ciència-ficció hi ha, perquè, evidentment, també hi ha ciència-ficció a qualsevol pel·lícula. També ciència-ficció, per exemple, La noche de los muertos vivientes, no? Vull dir, tot i que va ser fet als anys dels 70, no?
2: Però vull dir... Clar, que hauria de posar terror, i no ho avisa.
3: Sí, no, ho avisa, però vull dir, diu... Ciència-ficció, suspense, i al final diu terror. Quan seria terror, suspense i ciència-ficció. M'entens? Seria tot al revés.
2: Clar.
3: Vale? Sí, al revés.
2: Molt bé.
3: Doncs això, doncs, adquirirà-li una nova versió, una nova pel·lícula de la sèrie Resident Evil. Els que tenim una edat ja vam veure, i passo a la segona pel·lícula, doncs uns dibuixos animats, el Coyote i el Correcaminos, vale? tu ets molt jove i no...
2: No, no, però sí que ho he vist, eh? Sí que ho vaig arribar a veure.
3: El Mic-Mic, Correcaminos Mic-Mic, val? Doncs ara, doncs, li ha arribat el... ha fet una pel·lícula perquè el Coyote passi comptes amb l'empresa Acme, que és l'empresa de... explosius, que no li va funcionar mai, i ara, diguéssim, el Coyote en aquesta pel·lícula, que suposo que és entre animals i humans, val? Denuncia a la casa Acme perquè en el seu moment no va poder apotegar ni malmetre mai el Correcaminos, i ara el Coyote denuncia a la casa Acme, eh? Vull dir que és
2: però
3: una
2: això
3: pel·lícula...
2: És això és el... Perdona, Dani. Això és la descripció, o sigui, la sinopsi, o això és una...
3: Sí.
2: Ah,
3: sí.
2: Vale.
3: El Coyote contracta un advocat no gaire bo, segons diuen.
2: Com aquest, no?, de Nou Mèxic, que s'inventava tot amb el ChatGPT el tio.
3: Per denunciar Acme, eh? Perquè no li va funcionar mai, doncs, el tema. Mm-hmm. El repartiment hi ha John Cena, que és un lluitador d'aquests de
2: sí?
3: Pressing Catch,
2: sí?
3: Vale? Que deu ser l'advocat, no sé, Will Forte i l'Anna Condor. No conec Will Forte ni l'Anna Condor, però John Cena sí que sí que sé
2: sí,
3: qui és.
2: Sí, jo també pel nom.
3: No li donen un Òscar, a John Cena. I, diguéssim, la pel·lícula més sèria i més potent d'aquesta setmana és Tiempo de Victoria, que dura 1:40, és de guerra i un... guerra i un thriller històric de guerra i de suspens, que és, va sobre el desembarcament de Normandia, ¿vale? Uh-huh. En el qual hi ha un metròleg que el 1945, que devia ser allò, doncs li demanen 3 dies abans del dia del desembarcament quin temps farà. Ara, en Tomàs Molina, doncs mira històries i mira... té tots els mitjans com per veure si ve, perquè té satèl·lits i no satèl·lits, i abans, evidentment, en el temps que, doncs, per exemple, el meu padrí i oncle, que era meteoròleg professional, doncs, exercia, al qual em va ensenyar alguna cosa a mi, no gaire, però alguna cosa sí, doncs, evidentment, era molt difícil de predir, segons quin dia, i li van demanar a aquest senyor, que es diu James, es deia James Strack, doncs, quin temps faria per si havien d'avortar el desembarcament de Normandia, que va ser vital perquè els, diguéssim, els alemanys perdessin la guerra i guanyessin, diguéssim, bueno, els nazis perdessin la guerra i, evidentment, es portés un ordre mundial més normal que no pas el nazisme, no? Uh-huh. I, per tant, doncs, una pel·lícula que surten personatges històrics com Dwight Eisenhower, que va ser posteriorment president dels Estats Units durant 2 mandats, un dels presidents més històrics, i que li van fer una sèrie als anys 80 que es deia Ike. I, per tant, doncs, és una pel·lícula que m'apunto. El Tiempo de Victoria, només 1:40, un bon temps per una pel·lícula.
2: Curteta.
3: Bueno, acceptable.
2: Sí, està bé.
3: 1:40.
2: 3 hores de pel·lícula, com ja no pel·lícules que són 3 hores, dura massa.
3: Lo que el viento se llevó, que se lleve el viento, i alguna cosa més. No l'he pogut acabar, eh?
2: També dura 3 hores.
3: No l'he pogut acabar,
2: Jo ni he començat. Dani, anem acabant, la secció.
3: Sí, recomanem ara, doncs fa 3 o 4 dies o 5, a Netflix, el català de Netflix, ha aparegut el Club Gastronómico, que és una sèrie on hi ha 4... és una sèrie de 5 parelles,
2: sí,
3: que
2: sí.
3: Són molt amics, i llavors, bueno, un d'ells mora després d'un incendi, i no tot és blanc, sinó que comencen a investigar i es veu doncs que
2: què
3: hi han arestes, clar, històries, no? I llavors van fent flashbacks entre actualitat i diguéssim el perquè i el com arriben a les circumstàncies, i evidentment surten secrets i arestes,
2: clar,
3: i malrotllos i tot això.
2: Jo l'he començat, Dani, he vist crec que dos capítols.
3: És lenta.
2: Saps què m'agrada a mi d'aquesta sèrie? Sense explicar gaire cosa, eh? Però quan tu veus sèries o pel·lícules de plataformes, la festa i la diversió sempre és entre gent jove, gent universitària...
3: No, no, aquesta gent són 40, de
2: clar,
3: 40 en amunt.
2: I a més estan casats, tenen fills, o sigui, és com que a vegades ens pensem, no?, que la vida més enllà del matrimoni, de tenir fills, és avorrida i estem a casa avorrint-nos.
3: No.
2: I és com que, vaja, també hi ha diversió, no? Ara, potser no saludable, però s'ho passen bé.
3: Ara, he llegit que diu que Bergen, que és una ciutat noruega, diu, està, diu, el que he llegit, que diu que està a Bèlgica, amb el que he llegit jo, i Bergen està a Noruega.
2: Ah, vaja. Bueno, doncs
3: no
2: mira.
3: Sé, jo crec que aquests tios són nòrdics. La sèrie és nòrdica.
2: Sí, és nòrdica.
3: És nòrdica.
2: Sí.
3: Dani, doncs... El Club Gastronòmico.
2: El Club Gastronòmico. L'apuntem,
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: És lenta, però bona.
2: Però val la pena.
3: Molt bona.
2: Molt bé, Dani, gràcies. Fins ara.
3: Adéu.
2: I després de parlar de cinema, parlem també de teatre. Moment d'apuntar l'agenda a les diferents propostes teatrals que ens porta avui divendres el nostre company des de Palafolls, en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Gemma, preparat per portar una alternativa al que deia Dani Grau. Si no voleu anar al cinema, jo us proposo anar al teatre, que també hi ha propostes de molt bona qualitat.
2: Perfecte, doncs tu mateix.
4: Va, vinga, doncs si consultem una miqueta l'agenda que tenim al Maresme, de fet, amb la secció de teatre que normalment fem cada divendres, el que fèiem era parlar amb els seus protagonistes, avui nosaltres donem una passa més i el que volem és directament bombardejar amb propostes teatrals que la gran majoria podeu veure aquest cap de setmana. Per exemple, anem a la capital del Maresme, a la Sala Cabanyes, a Mataró, i és que aquests pròxims dies podreu visitar, si no l'heu vist ja, doncs dos musicals que van fer la temporada passada, que són Peter Pan i Wendy, que representaran aquest mes del setembre del 2026, i a l'octubre torna també el Gran Showman. Dos musicals claus, sobretot amb Peter Pan i Wendy. No sabeu com s'ho fan perquè Peter Pan i els nens puguin, doncs això, volar pels aires en un teatre. O sigui, indústria fina, diria gairebé, Gemma. Jo no sé si has vist mai en una obra de teatre algú volar dalt de l'escenari i veure-ho en directe, a no sigui que sigui el Mago Pop, que
2: no,
4: després en parlarem.
2: Jo vaig veure una persona asiàtica en una funció de teatre que feia de Jesucrist, que tenien un fallo tècnic i el pujaven massa cap amunt i sortia de l'escenari tot. Sortia volant.
4: Vas poder veure el truc, que ni deien. Això ja desinfla una mica,
2: Ja, sí, però això era un vídeo d'aquests de xarxes,
4: Doncs mira, a Sala Cabanyes podreu veure precisament aquests dos musicals que, com deien, ja vam estrenar l'anterior temporada. A Mataró també teniu el Teatre Monumental, que escalfa motors aquest cap de setmana, perquè aquest diumenge, dia 20 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, fan la gala de presentació de la nova temporada d'Art en Viu a Mataró. A partir d'aquí, doncs, hi podrem veure diferents propostes teatrals, Cançó d'Amor i de Guerra, atenció que tindrem La nit friki, amb les veus de Bola de Drac, i també d'altres sèries que tots ens han agradat quan eren petits, Poesia en Viu i d'altres propostes que podeu consultar a través de culturamataró.cat. Però també es preparen ja propostes per Nadal. Deixa'm dir-te que si anem fins a Calella, Joventut Artística de Calella, el que està preparant és un càsting per tots aquells que vulguin participar a l'Estel de Natzaret. Diuen que et busquem a tu, per tant, Gemma, si t'hi vols apuntar, busquen personatges de Nataniel, Benjamí, pastors, dimonis i figurants. Això serà aquest diumenge.
2: Em van proposar una vegada a Sant Vicenç de Montalt ser l'Àngel, però vaig dir que no. Era un pessebre vivent i fa molt de fred, saps? I estàs allà parat. I vas gairebé despullat, vas amb una manta, una túnica, no?
4: Déu-n'hi-do, sí. I són moltes hores, depèn de quins pastorets.
2: Clar,
4: també són moltes hores.
2: No, vaig dir no, tinc feina.
4: Si volem sortir del Maresme, Gemma, ja per acabar i anar fins a Barcelona, recordeu que hi ha espectacles que valen molt la pena, com el Mago Pop. Això sí, ho haureu de mirar en temps, perquè a un mes vista no trobareu entrades. Recordeu que el trobareu al Teatre Victòria, o també, capitanejat per Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas, La Truita, al Teatre Poliorama, un espectacle que també està molt bé.
2: Perfecte, doncs això seria tot, Jordi? Déu-n'hi-do, Una agenda ben farcida. Doncs moltes gràcies, fins ara.
4: A tu, gràcies, fins ara.
2: I vinga, va, som-hi, que avui estem d'estrena. Estrenem nova secció en la que parlem de tecnologia aplicada a diferents aspectes del nostre dia a dia. Per tant, una secció ben útil d'escoltar. Des d'una malgrat ens aportaran aquests temes tan interessants amb la Laura Espanyol. Laura.
5: Doncs sí, Gemma, avui estrenem secció i col·laboració amb l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, que està ubicat aquí al Maresme, a Mataró. Per presentar aquesta nova col·laboració, avui parlem amb el gerent de l'Eurecat, en Carles Fradera. Bona tarda, Carles.
6: Bona tarda.
5: Per qui no conegui l'Eurecat, explica'ns què és i com funciona.
6: Bé, com bé has dit, l'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya, un dels principals de l'Estat i també a nivell europeu, que es va crear fa 10 anys ajuntant la pràctica totalitat de centres tecnològics que hi havia en aquell moment per millorar la competitivitat de les empreses i per ajudar les persones a incorporar la tecnologia en el seu dia a dia. Nosaltres el que fem és recerca molt aplicada i sobretot innovació, ja dic, amb empreses de tota mida i amb persones.
5: I quin és el suport que reben emprenedors i empreses que treballen amb vosaltres?
6: De forma molt pràctica i planera, podríem dir de fer-los molt fàcil la incorporació de la tecnologia en les seves responsabilitats respectives. Tenim bons experts, però el que fem sempre és no intentar parlar d'una forma de llenguatge molt complicat, sinó adaptar-nos específicament i transformar. Nosaltres diem que fem innovació. No fem invents, sinó fem que els invents funcionin i, per tant, acompanyem a les organitzacions a que ho apliquin a casa seva, o apliquin a la seva empresa, o apliquin a la seva organització, i que les persones que formen part ho sàpiguen fer servir, ho coneguin i puguem desenvolupar, puguem fer noves innovacions plegats.
5: Treballeu amb un tipus de perfil concret o treballeu amb diferents empreses, emprenedors, persones?
6: La nostra raó de ser és aconseguir que tot Catalunya sigui més competitiva amb tot el teixit empresarial. Aquest és un teixit empresarial format per moltes petites i mitjanes empreses, unes quantes de grans i, afortunadament, també moltes start-ups i empreses que van creixent ràpidament. Treballem per totes elles. Treballem aquí a Maresme, treballem també a la resta de Catalunya. Tenim alguna presència també fora de Catalunya per aprofitar el nostre coneixement, però estem oberts a tothom. Per exemple, l'any passat vam treballar amb més de 2.000 empreses fent això, sempre innovació. La nostra solució sempre està basada en innovació tecnològica per preparar els territoris a superar aquests reptes tan grans que tenim, reptes industrials, reptes socials. Ens està canviant tot l'entorn, ens està canviant la societat i les empreses s'han d'adaptar permanentment.
5: I llavors les empreses i les persones que vulguin accedir a aquest servei, com hi poden accedir?
6: Estem oberts a tothom. En el cas del Maresme, tenim la sort de tenir un dels nostres centres a Mataró, per tant, poden venir físicament al nostre centre situat a Tecnocampus, a Mataró, o poden naturalment accedir a través de la web i contactar amb nosaltres, que els visitarem, els anirem a veure i mirarem si podem treballar plegats. A banda d'això, com que acompanyem les organitzacions, però també a les persones, el que intentem és no només fer projectes innovadors, sinó fer formació i fer assessorament molt a mida. Llavors, una de les formes que poden accedir qualsevol persona que no es conegui encara és venir a la nostra formació. Una formació molt orientada a la innovació, molt pràctica. Per exemple, ara aquests dies està en boca de tots intel·ligència artificial. La setmana que ve comencem un seminari gratuït, que està ja finançat per un tercer, per veure com aplicar la intel·ligència artificial a les empreses. Doncs qualsevol persona que vulgui venir a aquest seminari o qualsevol de les activitats pot accedir a la web i serà molt benvingut. I nosaltres el que intentem és començar a innovar i llavors ja és un camí continu, perquè la innovació és com el gimnàs. S'ha de començar, però sobretot més important és mantenir-lo com a rutina.
5: Clar, llavors, a part de la formació, quins són els serveis que vosaltres oferiu?
6: Bé, sigui molt pràctic, fent servir algun lema que fa servir algun centre tecnològic també. Busquem problemes per trobar-hi solucions, però el que ens venen, quan ens ve algú és dir, tinc aquest problema. Aquest problema quin pot ser? Aquest problema pot ser, per exemple, tinc aquests sòls, aquesta terra contaminada. Aquí hi va haver petroli, on aquí hi va haver uns abocaments, i jo voldria aprofitar-ho per plantar-hi, o voldria posar-hi unes aigües netes, etc. Com puc netejar aquest terra d'una forma eficient? Doncs això aquí parlo com un exemple concret que hem fet recentment, on utilitzant microorganismes, bacteris, algues, hem fet la neteja d'un terreny amb el que s'anomena una bioremediació. Utilitzar sels vius per convertir doncs alguna cosa que està contaminada, el problema és que estava contaminat amb alguna cosa que ja no sigui contaminada. Els problemes poden ser molt diversos, molt habitual, és a dir, a on te poso els meus productes, a quines botigues els poso per vendre més. Perquè si en una botiga en queden en la prestatgeria i a l'altra botiga no hi ha estoc, doncs vendré menys. Doncs aquí, aquesta predicció intel·ligent d'on t'haig de vendre perquè al cap de setmana hi hagi la màxima venda al client final, doncs ajudem a l'empresa. Això sí, busquem problemes i trobem plegats les solucions.
5: Doncs quines ganes de continuar parlant i conèixer totes aquestes tecnologies. Moltes gràcies, Carles, per apropar-nos la tecnologia a la ràdio.
6: Moltes gràcies a vosaltres per permetre explicar doncs, quines són aquestes tecnologies i sobretot sempre ho farem amb exemples reals que així permeten conèixer millor els detalls d'aquella solució.
2: Doncs bé, nosaltres acabem el programa d'avui. Tornem dilluns amb un nou programa i un nou tema del dia. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu!
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions a l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
2: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
1: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
3: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
1: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Sí que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
4: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
5: Vinga, doncs molt ràpid.
4: Què et sembla?
5: Vinga.
4: Quant val? T'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
5: Doncs,
4: ho repeteixo?
5: Sí, vinga, digues.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
6: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
5: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
6: Ja. També que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
5: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
6: Ah, la del dibuixant.
5: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
6: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
5: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
6: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que, a part de treballar a la ràdio, soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló, i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment, tant el poble com el que és la botiga, em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Sí, relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants, buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines, i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no?, de que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa, igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.

0: utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
1: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el,
0: sí,
1: el pa.
0: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
2: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
0: Sí.
2: I què diuen, això. Què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
0: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
1: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles Michelin, que pels teus veïns, no?
0: Sí. Sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
1: Tenen a trucar el timbre de casa.
0: Això mateix.
2: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
0: Sí, sí, sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
2: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Parera. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
0: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formo el que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador. Que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
2: Déu-n'hi-do, sí, que...
0: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 del migdia els dies que queda producte i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
1: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
0: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
1: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
0: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.

0: industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
0: Sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara que els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
0: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir una compota de figues i una crema de festuc. I aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa. A tu, la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner o tens família que es dediqui a la cosa del pa? O com vas acabar aquí?
0: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment, mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment, no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit, ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
0: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits càterings on hi havia empanades, hi havia minicroissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple. I vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
0: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
0: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
0: No. Però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
0: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser en Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
0: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig creure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no.
1: Mm-hmm. I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
0: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
0: justament estava fent bunyols.
1: Sí,
0: sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi. I va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre, perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
0: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte, per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
0: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que, digues.
0: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar, perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
0: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir econòmicament, més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, el que són croissants...
0: Sí. Ja sé que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
0: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
0: Jordi, ja us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
0: Adéu.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
4: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, eh? Però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí, sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
5: Ei, Carme! Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Pública. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
3: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
6: Molt bona tarda, Dana, Juana.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
6: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
6: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
7: És un conjunt de peces de cristall de roca, d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
6: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
7: sí,
6: Anna?
7: Sí, sí.
6: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
6: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
7: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un. I, per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
6: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues,
6: són,
1: és molt interessant aquesta història.
6: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic Museu Diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric, i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
6: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
7: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric,
6: Déu-n'hi-do
1: el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
6: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
7: És un element de la natura És una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
6: Home, déu-n'hi-do, eh? Quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
7: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
6: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
6: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
6: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
6: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
6: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
6: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
8: Som-hi, Marga, on vulguis.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Pots dir meua, eh?
9: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
8: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, és una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs tampoc els diria que no, que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però, a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig però estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he d'apropar molt, no?
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. I allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs vam baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares se van jubilar ja fa uns anys, perquè si es diu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar. Perquè ser carnisser no és només vendre carn. És aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda. I quan s'acaba la jornada, encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
11: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, és a dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
11: A Vilallonga, al Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mocer Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i li és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen és que el meu carnisser és jubilat.
11: Clar.
10: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar? Doncs pues he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, el carnisser, i vaig als botifars, on han s'ho combinat.
11: Cuinant, i llavors no vostè, vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
10: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
11: Bueno, es passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. Sí. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I ho veus algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això. I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans el revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm a la llata, guarda'm el tajudó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
11: Sí, que ha canviat.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i, de vegades, simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser, i sobretot és algú que vol seguir, vol vindre 2 o 3 mesos abans que plegui per veure com treballem, vindrà a treballar 3 mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero. Jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
11: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local. El nostre, almenys el meu cas, és casa meva. És molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar. Això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem 3 cortines. No pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil. No és molt més difícil. Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir... Si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
11: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat i ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve i l'altra. I jubila tothom i només anem quedant els quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i... Ja la vaig ser greu. L'últim tancarà la porta.
10: Sí, tant. I em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara ja també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han pogut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen l'autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això. Tot això diuen, més de vacances, pagues ponts, productes i sant d'allò s'ha d'adaptar tot això. Això és història, ja.
9: Sí.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
12: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
13: Ostres.
14: Rambla 54, Marta...
12: Amana Morgades, Valldosera.
14: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades...
12: Valldosera. Vale, un altre cop.
14: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local.
2: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos a militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i, juntament amb Feijóo i Albiol, hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
6: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
5: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors a la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la CIOTER Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Richard Feynman deia que la primera regla és que no t'has d'enganyar a tu mateix i tu ets la persona més fàcil d'enganyar. Comencem. Nova temporada, mateixa idea. Fer-nos preguntes incòmodes. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de La Terra no és plana, un espai on no venim a tenir sempre la raó, però sí a no empassar-nos qualsevol cosa sense pensar-hi. Perquè vivim en una època curiosa. Tenim més coneixement científic que mai i també més capacitat per ignorar-lo. Mentre la medicina avança i entenem cada cop millor el cos humà, hi ha qui prefereix una alternativa més simple, invisible, indemostrable i molt reconfortant, el Reiki. Una pràctica que assegura que pots canalitzar una energia universal amb les mans per curar i equilibrar el cos. Sense diagnòstic, sense una evidència clara, només amb fe, i aquí és on la cosa es complica. Perquè quan alguna cosa no es pot mesurar ni replicar, però té cursos, certificats i sessions de pagament, potser no estem parlant només de salut. Potser estem parlant d'una bona història. El Reiki promet control, calma i sentit en un món incert. I això és molt més atractiu que acceptar que el cos és complex i que no sempre hi ha solucions fàcils. Però hi ha un problema. Que una cosa funcioni per algú no vol dir que sigui certa. Que una experiència sigui real no valida l'explicació. Avui obrim temporada parlant d'això, del Reiki, d'energies que ningú ha pogut mesurar i d'un cervell capaç de fer-nos sentir coses molt reals, sense que ho siguin. Benvinguts a La Terra no és plana, temporada 2, on les idees són lliures, però no impunes. I avui, més que canalitzar energia, activarem una altra cosa, el dubte.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludarem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i l'únic home capaç de detectar energies quan són tectòniques, en Jordi Vilà. Jordi?
2: Sana! Què, sana!
1: Què fas aquí dalt?
2: Que sanis! Que... Estic intentant sanar... És que m'he trencat una cama, Sergi. Ah, no estic cridant perquè ho porto bé, jo, això.
1: Però ja ho veig.
2: M'estava imposant les mans a veure si se'm cura aquesta fractura. No hi ha manera. De moment me l'enveno i poso unes tablilles, si et sembla.
1: Potser sí, millor, perquè no sé si això d'aixecar les mans i canalitzar energies és el teu, la veritat. No.
2: Ara mateix.
1: Però escolta, mira de no fer-t'hi mal, baixa,
2: no,
1: seu.
2: Baixo.
1: I som-hi, va, vigila, eh?
2: Sí. És que també només tinc el nivell 1 de Reiki, per tant, potser no puc fer això. No
1: ja veig. El nivell 1, sí, eh? Sí. Va de nivells, nivell això? 1. No tenia ni idea.
2: Sí,
1: està molt
2: sí.
1: Bé.
2: De fet, això s'ho va treure de la màniga, diríem així, de les mans. S'ho va inventar un japonès que es deia Mikao Usui. Dic així, és un accent japonès.
1: Molt bé, eh? Molt bé. Aquesta, és molt bé, eh?
2: Gràcies.
1: Excepcional.
2: Gràcies.
1: Perfecte.
2: Gràcies. Va néixer al segle XIX, va morir cap al 1926, el tenim, i cap al 1922, aquest senyor, Mikao Usui, puja en un món, el món Kurama, al Japó, i allà s'il·lumina.
1: Té un adveniment, allà... diguem. Té
2: sí,
1: una...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Allà aquest senyor es va estar 21 dies meditant, amb dejuni, t'imagina't, eh? T'imagines tu 21 dies sense menjar.
1: 21 dies, però dejuni extrem, allò autèntic, eh?
2: No ho sé, suposo. En aquella època també podien fer coses d'aquest calibre, eh? Cuidado. Sí, sí.
1: Era home, es diu el senyor, pots tornar-lo a dir? Perquè el dius molt bé.
2: Sí, home, i tant. Mikao Usui.
1: Oh, jo no el sabria pas dir-ho.
2: Dic bé, eh? No, ja, perquè jo tinc accent japonès. Ja m'ho diuen sempre.
1: Ja ho veig. Molt bé, molt bé.
2: Llavors és un senyor molt, molt interessat en les corrents budistes, pràctiques meditatives, filosofia oriental, doncs tot això que es portava a l'època i es portava bastant, bastant bé, no? Doncs dins d'aquests 21 dies, diu la llegenda, que hi ha moltes teories al respecte del què realment li va passar, perquè no se sap del tot cert. Ell va escriure un relat, però aquest relat s'ha anat deformant una mica amb el temps.
1: Quin any has dit, digue, més o menys?
2: Sí,
1: perquè la gent...
2: 1922. Encara hi havia d'haver la Segona Guerra Mundial. Pearl Harbor, que saps que els avions van atacar els americans, no?
1: Sí, havien
2: de donar la volta al món, segons diuen els terraplanistes. Però, bueno, per cert, això tenim programat o no?
1: No ho sé, no, bueno, això... Ara comencem la segona temporada, ja... Ah. Sí, espera't, que és molt llarg,
2: vale.
1: Tranquil, ja tens, ja tens, ja haurà temps de sobres, de parlar-ne, de tot, d'això no ho sé, però de tot.
2: Sí, no
1: torna,
2: sé, perquè
1: aquest
2: a mi...
1: senyor, com es deia, el budista... El...
2: Mikao Usui, es deia.
1: Molt bé.
2: Aleshores, aquest senyor va veure en el seu clímax, en el clímax d'aquest moment de revelació, va veure una llum intensa que es va acostar cap a ell. Alguns relats diuen que va entrar en pànic, inicialment, inclús. Però la llum el colpeja, l'envolta, apareixen símbols brillants davant d'ell, perd el coneixement, entra en un estat alterat. I després d'això, desperta amb una sensació de claredat i diu que ja ha adquirit la capacitat de curar amb les mans. Bé, això jo diria que després de 21 dies de dejuni, meditació extrema, en una muntanya, sol, aleshores tu... Bueno, la consciència, vulguis o no, s'altera. Això ens hauria de dir una persona que sàpiga de psicologia humana i en aquests moments extrems, no? Què està passant al cos? Què li passa?
1: Pel que expliques, va ser una inspiració divina, eh? O sigui, tot plegat, totalment. Va ser una experiència, diguem-ne, extra... No sé si sensorial, però, com deia aquella cançó, una experiència religiosa. Pràcticament, espiritual.
2: Exacte, exacte. A veure, no hi ha cap document per això que ho registri, això.
1: Directament,
2: simplement,
1: clar.
2: Sí, simplement són...
1: Una filosofia,
2: són,
1: no?
2: Són explicacions que s'han anat traspassant de persones en persones, hi ha versions posteriors, sovint aquestes versions són contradictòries entre elles, i molts d'aquests elements estan com envellits, estan comportats en un lloc maco, no? Aleshores, és clar, si tu mires això amb respecte, amb aquest moment de mi-cau, doncs el tenim que està en un estat alterat, que probablement té visions, que té unes sensacions de revelació.
1: I què explicava ell, però en què es basava? És a dir, en què es basava? Més enllà, d'acord, m'ho ha explicat aquesta mena d'energia transcendental, però per fer què, exactament?
2: Doncs mira, ell adquireix aquest poder amb les mans i diuen, hi ha alguna versió que diu que mentre baixava per la muntanya, ja, cap a explicar tot això, va i es lesiona el peu. Aleshores se'l va curar, com estava intentant fer jo, se'l va curar imposant-se ell mateix les mans.
1: També... I li va sortir bé, entenc.
2: Segurament. Clar. Va poder baixar, almenys va baixar. També diu que immediatament després va curar altres persones. O sigui que aquest, hi ha el relat aquest una mica de magnitud, una cosa de boca orella que es traspassa fronteres. En aquell moment queda el Japó, tot aquest moviment.
1: Sí, això, clar, em recordo una mica com aquells que se'ls hi ha aparegut la verge, una mica. Recordo aquest tipus d'històries més occidentals, no?
2: Sí, exacte.
1: Que se'ls ha aparegut la verge i allà, llavors, no sé si és el cas que en aquest muntanya s'hi fa o no s'hi fa un monument. O no? Potser hi és un monument.
2: Exacte.
1: O algun símbol que el recorda, potser.
2: Sí. Podem parlar també després, si vols, de fins i tot de quin és el mecanisme de curació, no? Del Reiki.
1: Sí, sí.
2: Què fa servir? Quines són aquestes energies que es mouen a través de les mans i es canalitzen cap a cossos d'altres persones? Que, de fet, s'haurien de poder medir, no? Si són energies...
1: Clar, això
2: energia,
1: els que hi enteneu,
2: per definició, és...
1: els que hi enteneu de ciència i que heu fet mesuraments, ho heu de poder dir, de si realment això s'ha fet o no s'ha fet? S'ha aconseguit mai mesurar aquestes energies?
2: De poder... No, llàstima. No,
1: no s'ha pogut.
2: No es poden medir les energies perquè és que potser no n'hi ha. L'efecte que s'aconsegueix amb el Reiki potser és diferent. Potser és simplement un efecte de plaer, de benestar, que et porta doncs, el relax i potser treure't de sobre totes aquelles cabòries que tu tenies, no?
1: Aleshores... Llavors, aquest,

0: A veure.
1: Tu, per poder fer el reiki, això és el més sòlid que podem trobar sobre el reiki. Mira, els preceptes, saps que els japonesos són molt de paraules curtes, eh?
0: Sí.
1: Sí,
0: Aviam.
1: mira.
0: Aviam.
1: Precepte, el primer precepte és només per avui, no t'enfadis. Això és la traducció simplificada, eh? Això vol dir que tinguis control emocional. Evita les reaccions impulsives.
0: Això són les cinc bases, o sigui, els cinc pilars
1: Sí.
0: del reiki, diguem.
1: Sí. Segon precepte. Només per avui, no et preocupis. Això és, diu que has de reduir l'ansietat i el pensament anticipatori. Vale? O sigui, pensa en el que tens avui aquí davant, no miris a demà, que també...
0: És allò del mindfulness, això, una mica, també, no? S'assembla.
1: És que, ja veuràs.
0: Estem allà mateix.
1: Tercer precepte, sigues agraït, Sergi.
0: Agraïment.
1: Practica amb gratitud. Pràctica de gratitud, eh?
0: Molt bé.
1: Quart precepte, treballa amb diligència, ètica, responsabilitat personal. Cinquè precepte, sigues amable amb els altres. Base de conducta social i empatia, eh? Una mica, doncs, estem, tal com tu deies, en el mindfulness, gestió emocional, la psicologia moderna, els principis budismes, l'estoïcisme, tot això és molt comparable, tot aquest corrent, a
0: I
1: tot
0: tant.
1: Això. I què va passar? Doncs que durant el New Age, saps que el New Age es van adoptar moltíssimes coses amb vessants orientals, curatives, màgiques.
0: Sí.
1: Aleshores, durant aquest període del New Age, doncs es va adoptar i es va transportar cap a la cultura oriental que tenim nosaltres.
0: Correcte. O
1: per
0: sigui,
1: tant, diríem...
0: Sí. Tots aquests principis...
1: No tenen res d'esotèric, fixa-t'hi. Tots aquests principis són filosofia de vida, higiene mental, diguem-ho així.
0: Sí, sí.
1: És simplement... És gestió emocional, és mindfulness. Però aquí no hi ha màgia. No hi ha,
0: no hi ha energies, diguem.
1: No hi ha energies, exactament. El més valuós del reiki que no és l'energia invisible, sinó els seus preceptes, que al final no tenen res de sobrenatural.
0: Hi ha bones vibres.
1: Ah, exacte.
0: No? Hi ha bones vibres, però que... Vale, està clar.
1: Exacte, exacte.
0: Hauria estat bé que els cinc preceptes ens els haguessis dit en japonès, eh? També
1: no, tinc més coses, en japonès. Perquè després els nivells de mestre, si vols, te'ls explico més tard, els nivells de mestre els tinc en japonès.
0: Sí, home, doncs avancem i potser doncs, hauríem d'intentar, a veure, si donem pas a l'Albert Palou, que és el biòleg i divulgador del centre Beta, a veure si què ens porta aquesta setmana. Ho has provat mai, això del reiki, Albert?
2: Hola, ostres.
0: Què tal?
2: Temporada 2, eh? Ostres.
0: Temporada 2, qui ens ho hagués dit, oi?
2: Us he trobat a faltar tot aquest temps. He estat aquí donant voltes sobre uns mapes que vas comprar, uns mapes de la Terra, molt raros. No sé si després...
0: Bueno, no sé,
2: no sé
0: ja,
2: per què
0: el
2: els
0: dia
2: volies.
0: Ja...
2: Van arribar a casa, són raros. Bueno,
0: ja en parlarem.
2: Jo això del
0: ho
2: reiki...
0: Ho has provat o no ho has provat, això? Què et sembla? És resultant o com va? O què?
2: Jo he de dir que ho he provat un cop.
0: I com va anar? Explica'ns l'experiència una mica. Va.
2: Clar, si explico tots els detalls de l'experiència, potser la gent es preocuparà una mica. Però, jo tenia uns coneguts que em van insistir moltíssim, molt de temps, que anés un dia a sopar a casa seva per fer una sessió de tarot i reiki.
0: Ah, tot barrejat? Ostres,
2: sí, sí.
0: Això sí que és nou.
2: Era tarot, no reiki...
0: Que era un mix.
2: Van invitar a sopar, també, van fer uns macarrons.
0: Vam
2: estar fent un rato al tarot. Em van dir que acabaria treballant en llocs amb moltes dones. No, crec que no anava, per aquest podcast. I després em fer una sessió de reiki. Bueno, molta estona, ulls tancats, ells anar donant voltes al voltant d'una cadira...
0: Però quins són els teus amics? Vull dir, no sé, això no m'ho hagis explicat mai, eh?
2: Bueno,
0: que fa anys que ens coneixem, eh?
2: De circumstàncies, a vegades, que costen...
0: La vida, a vegades...
2: Sí. I però el que em va quedar clavat és que quan vam acabar, van dir, bueno, ara... Nosaltres som grans mestres, o sigui, de les categories que després diran Jordi, eren grans mestres. Llavors tenien una capacitat que no tenen la gent que fa reiki normal, que és fer reiki per mail.
0: Com?
2: I llavors em van dir quan vaig acabar que si ara, com que jo havia fet una sessió amb ells, que si mai tornava a estar així fotut, que els hi podia escriure un mail i que ells ja m'ho arreglaven.
0: Ah, o sigui, remotament, eh? Però ja ni tan sols en directe, sinó per mail. O sigui, no cal ni que sigui en temps real.
2: Sí, sols feia un mail i després ells ja quan veiessin el correu ja ho arreglaven.
0: Ostres, però això és molt innovador. Quants anys fa d'això?
2: Això deu fer els seus 14 o 15 anys.
0: Mare de Déu!
2: Però clar, llavors, ara quan preparava el programa he dit, hosti, doncs no sé si hi ha algú que ha estudiat precisament el reiki remot.
0: És que això del reiki remot, o sigui, això ja és extrem... Vull dir, no sé, no he sentit a parlar mai, sincerament.
2: Evidentment, he trobat un article científic publicat en una revista.
0: El meravellós món de les revistes i els publicacions.
2: El meravellós món de la revista científica, que a vegades és un coladero de coses, i em van parlar si algú vol recuperar...

0: l'últim capítol de la temporada passada en parlem una mica.
1: Sí, sí.
0: Doncs he trobat un fantàstic article d'autors, no sé si ho voler pronunciar, Xemil Yilmaz, Ahmad Karakuyun, Sabin Yutseven.
1: D'on són aquesta bona gent?
0: De Turquia.
1: I article del 2000... Turquia, eh?
0: Article del 2024, publiquen un estudi que van fer sobre aplicar reiki remot a gent que ha patit amputacions i que té dolor d'aquest de... Es coneix com a membre fantasma, la gent sí. que ha patit una amputació i segueix notant dolor en el membre que no té. Doncs van agafar 25 persones amputades amb problemes de dolor en membres fantasmes, al braç, a la cama, i els hi feien reiki remot. I llavors analitzaven els resultats i això ho van publicar.
1: I està publicat en una revista de prestigi, això?
0: Està publicat en una revista bastant prestigiosa.
1: Però...
0: Ells conclouen que sí, que sí, que funciona, els 25...
1: Sí, que cura el dolor al membre fantasma, diguem, eh?
0: Sí, sí, que aquestes 25 persones, de forma remota, els hi curaven aquesta dolència...
1: Remotament.
0: Fent servir reiki remot.
1: O sigui, ja no parlem de que pugui estar en dubte el reiki, sinó que ja parlem d'una evolució, el reiki remot.
0: Clar, perquè ells, com que saben, ja han canalitzat amb tu l'energia, des de casa, diguem, de lluny, ja van a buscar aquesta canalització i la fan servir per arreglar-te. Sí, sí. El mateix que em van dir els meus coneguts, és el que es defensa en aquest article. Clar, òbviament l'article està publicat, llavors hi ha altres científics amb cert criteri que ho analitzen i assenyalen una mica els errors que en principi haurien d'haver sigut prou radicals com perquè no es publiqués l'article. Però, per exemple, no hi ha grup control. No proposa...
1: Això és greu.
0: Sí, és bastant greu. Diguem que hi ha un anàlisi estadístic. Qualsevol experiment sense grup control, bueno, falla bastant. Tampoc proposen cap mecanisme per explicar per què aquesta gent milloraven. Entre cometes, milloraven. I, de fet, quan analitzaven el benestar d'aquestes persones, també eren unes coses molt subjectives. La principal crítica que se'ls fa a aquest article, i a tots els moltíssims que trobes relacionats amb Reiki en revistes científics, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims, és que al final el que juguen és amb el, ja n'hem parlat alguna altra vegada, amb efecte placebo.
1: Sí, sí, està clar.
0: I una cosa que apuntava abans en Jordi, a vegades el cervell humà, el sol fet de saber que hi ha algú fent alguna cosa, la que sigui, perquè tu milloris, genera una expectativa que encara activa més l'efecte placebo. I això s'explicaria, doncs, a temes d'alliberament de dopamina i d'altres endorfines que ajuden a mitigar el dolor. I sembla ser que, si et vas a mirar, ja tinc trobat moltíssims articles d'estudis fets amb Reiki, pocs amb Reiki remot, per això he seleccionat aquest, però tot va a enfocar això que... Al final, tenir una persona mitja hora en un lloc tranquil i amb altres persones que estan allà intentant cuidar-se'n genera una cascada fisiològica que ajuda molt durant un temps a mitigar un dolor, per exemple.
1: Sí, en resum, aquests tios van colar-se en una revista, entre cometes, de prestigi per acabar dient que el reiki remot, si
0: funciona.
1: Tenia alguna palanca, era també per placebo, segons com.
0: No, això van ser les crítiques a l'article.
1: Ah, d'acord. Però en tot cas, ells van aconseguir... Aquests tios van aconseguir colar-se en una revista de prestigi, doncs llavors dient que el reiki remot funciona.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jordi, escolta, segons tu, o sigui, el que has pogut trobar, por ahí, què cura el reiki? O per què amb quines dolències s'aplica, diguem?
2: Si vols et dic primer com es fa, així ens posem contents. Imaginem-nos que ara, no sé, per exemple, tenim una persona qualsevol, l'Albert. Posem l'Albert. Per cert, encara continua tenint estatus de convidat resident o no?
0: Home, espero que sí.
1: Albert serà el convidat resident mentre vulgui ser el convidat resident.
2: Sí, sí, és que no n'hem tingut mai cap més de convidat. Sí, a mi em sorprèn aquest programa, eh? No és normal, jo ho dic, dic que en aquella reunió ja t'ho vaig dir.
1: Bueno, la qüestió és queixar-se, ja ho veig. Va.
2: Sí.
1: Explica.
2: Hauràs d'imposar les mans tu a mi. Doncs a veure, sí, però més fort, perquè ara t'explicaré com es fa el reiki.
1: Si hem d'imposar mans, i posem mans, escolta'm, va. Escolta'm.
2: Mira,
1: si així se soluciona, ho solucionem així, va.
2: Ah, exacte, ho hem de solucionar posant les mans. Doncs una persona s'estira, es pot estirar vestida, No fa falta que ens traguem coses, perquè la canalització de l'energia es pot fer amb i sense roba, és igual. La persona s'estira, el practicant, és a dir, el que fa el reiki, posa les mans, augmenta pocs centímetres, molt pocs centímetres sobre el cos. Es treballa per zones, sessions de 30-60 minuts, amb un ambient tranquil, llum suau, musiqueta, si vols, relaxant. I el practicant diu que està canalitzant energia universal.
1: Energia universal, això és molt gros,
2: universal.
1: És com molta energia, també.
2: I aquesta energia que canalitza energitza universal, és una energia que està a l'aire, que està per aquí, ella, el practicant, la sap transmetre cap al pacient directament.
1: Uh-huh.
2: El que passa, doncs, si t'han fet mai Reiki, és doncs, que tens una sensació, tu tens els ulls tancats,
1: uh-huh.
2: notes calor, perquè tens les mans a pocs centímetres, tu notes calor, pots notar unes sensacions de relaxació intensa, pots arribar a dormir, vale? Per tant, el que deia l'Albert, que es genera dopamina en aquests moments. Uh-huh. Tu quan generes uh-huh. dopamina, generes sensacions de benestar. I una sensació de benestar, al final, pot arribar, no a curar, però sí a treure mals lleus. És a dir, mira, et fa mal el cap, tenies sensació mal de cap i tal, doncs la relaxació potser treu aquell mal de cap.
1: Ah,
2: no són les mans, és la relaxació.
1: Bueno, és allò que es diu, no? El mal de cap tensional, no?
2: Sí.
1: Si baixes una mica la tensió i et calmes, doncs només per aquest principi potser ja fa efecte.
2: Exacte. Quan vas a un spa, també et relaxes, surt millor. No?
1: Uh-huh.
2: Aquest seria el percet, això seria el físic. No?
1: Sí, sí.
2: Però, bueno, com es pot curar? Ja ho ha dit l'Albert, a distància, això, déu-n'hi-do, eh?
1: És a distància fort, em sembla sensacional. Per mail em sembla molt bo, eh?
2: Per mail encara més. Saps que hi ha alguns països que els hospitals ofereixen el Reiki com a teràpia?
1: Això n'he sentit parlar, i fins i tot algun de bastant proper, eh?
2: Sí, però és com a teràpia complementària. En cap cas l'ofereixen com un tractament mèdic.
1: Clar,
2: com
1: és a dir, no res substitutori, eh?
2: No. Per descomptat, uh-huh. perquè qui digui, per exemple, que el Reiki serveix per curar el càncer o curar coses greus, compte, eh? Compte.
1: Estem en aquella línia de la farsa, potser, no? I que s'ha de vigilar molt.
2: No ho sé, però és que potser la gent que diu això realment creu que ho fa.
1: Clar.
2: I no ho fa.
1: Que no només càncer és cosa del Reiki, això. No és... Està en altres terrenys, això, eh? Allò que se'n diu les teràpies alternatives.
2: Sí, el càncer ja no es cura estant content, sí. Per tant, això és molt seriós. Els hospitals que ofereixen això, bàsicament, ho fan per retirar tensions, fan per relaxar, i és per això que deien, ho fan per aquest efecte placebo, que realment sí que funciona, vale?
1: Sí, sí.
2: Però no sé si heu sentit mai també que es pot fer Reiki a les mascotes que tenim a casa, els gossos
1: també,
2: i els gats.
1: També existeix,
2: Els cavalls.
1: I segurament no és barat.
2: No ho deu ser. Compte que també, a part de dels gossos, gats, cavalls, això, pot ser Reiki, també a les plantes.
0: Ah, és interessant,
1: Reiki,
0: això.
1: Reiki a les plantes,
2: sí.
1: També?
2: Sí, pot ser Reiki a les plantes.
1: Clar, és que jo entenc que un cop obres la porta al tema de la imposició i canalitzar energies, una mica potser sembla que tot valgui, no?
2: Sí, sí.
1: És bastant intangible, vull dir, no saps.
2: Esclar, sí, de fet, amb gossos, gats, això, tu no sabràs mai si els has aconseguit curar aquella dolència o aquell mal de cap que tenien, perquè uh-huh. ells no t'ho diran, no? Però, esclar, potser també ells noten una sensació de benestar quan estàs a prop i els relaxes i els calmes. Al final es genera dopamina de la mateixa manera.
1: Està clar.
2: Mm?
1: És aquesta hormona, diguem, no? Aquesta substància és bastant màgica, o sigui, sembla bastant, no?
2: I tant. Però bé, aquí això només ho pots fer realment si tens un nivell, certs nivells d'expertesa.
1: Uh-huh.
2: I amb el Reiki hi ha quatre nivells. Nivell 1.
1: A veure.
2: Shuden!
1: Yep.
2: Ho dic així en japonès, eh?
1: No, molt bé, ho claves.
2: Faig bé, eh? Sí,
1: molt bé.
2: Que això és el despertar. En el nivell 1 s'ensenya a posar les mans, a canalitzar l'energia, a tractar-se a un mateix i als altres. Tu pots fer, això? Pots canalitzar-te a tu mateix. Aquí és on t'actives, eh? Es diuen ells que t'actives el canal energètic.
1: Uh-huh.
2: I aquí és on comences a sentir l'energia, vale? Nivell 1.
1: Nivell 1.
2: Això són cursos, eh? Això són cursos que has de fer, evidentment,
1: sí,
2: que has de pagar.
1: Sí, sí, és com una mena d'universitat del Reiki, no? O
2: sí.
1: Màster o una història així, vale?
2: Sí. Uh-huh. Són cursos que has de pagar, que no són baratos i que, clar, has de passar per aquests nivells. És com quan vas allò amb el cinturó de karate, de quin color el tens, o quan anàvem a nedar, que ens donaven uns cavallets, que jo no vaig passar del groc.
1: Ho recordo. Jo ja vaig arribar al marró, eh?
2: Sí.
0: Ho tenies cosit allà al banyador.
1: Sí, jo vaig arribar al marró, imagina't. Una cosa molt sèria.
2: Sí. Doncs els que tenien el cavallet marró com tu podien... eren més guais. I els que tenien el cavallet groc no...
1: Cal dir que no li vaig treure mai suc al tema, però poder sí. Va, oh. Què més?
2: Doncs clar, això també va de nivells. Perquè si ets nivell 2, que ets Okuden, que és la transformació. Cuidado, entrem ja aquí en un terreny ja més important. Aquí s'introdueixen símbols secrets. Es diu que ja es permeten enviar energia a distància, és a dir, que els que van estar amb l'Albert eren nivell 2.
1: Ah, veus?
2: Que pots treballar les emocions, que ja pots transcendir en el temps i l'espai.
1: Això és una altra lliga, ja, diguem.
2: Això és una altra lliga. Sí, sí. A veure, evidentment no hi ha cap evidència que puguis transcendir en el temps i en l'espai, això no se sap.
1: Clar, no que el dèficit està aquí, que no hi ha cap comprovació, diguem. Sí.
2: Doncs mira, amb el nivell 2 ja pots curar algú des del sofà de casa teva.
1: Mira, és còmode, és còmode.
2: Home, sí, no pagues desplaçament ni dietes. Nivell 3, mestre, ja ets el mestre, eh? Això és el Chimpident.
1: Ep.
2: Mestre, atenció.
1: Si, això ja si és més sèrio.
2: Si estiguessis a la Guerra de les Galàxies, series un Jedi.
1: Home, doncs Déu-n'hi-do. Val. Per tant, no, clar, ja té una categoria, això.
2: Aquí ja pots iniciar altres persones.
1: Ah, vale? Val, ja pots ensenyar, ja pots fer el curs, sí. Tu.
2: Pot venir una persona, no encara, pots més o menys, pots fer cursos petits, de grau petit, però pots captar, ja pots captar altres persones en el món del Reiki, ja et converteixes en mestre Reiki.
1: Entesos.
2: Atenció. Entesos. Uh-huh. Pots, aquí ja realment ja tens el domini de l'energia universal. Això ja és una cosa que ja has transcendit a tot això, eh? Uh-huh. Però si tu vols fer cursos, hi ha el mestratge docent, que és el quart nivell. Eh? En alguns llocs, doncs, aquest quart
1: aquí sí.
2: Curs... I, sí, hi ha llocs que amb el tercer nivell ja pots fer cursos, eh? Però hi ha llocs que ho pots fer amb el quart. Aquí hi ha realment aquest quart nivell ja prepara el practicant per iniciar a altra gent. Aquí per fer pràctica i teòrica, com els cotxes.
1: Val, o sigui, tot això em recorda altres coses, eh? Em recorda altres, per ser amables, sí. Disciplines. Eh?
2: Sí, unes disciplines que necessiten d'altra gent en un nivell superior per poder dir que ets membre i tot. Sí que ho sembla. Bé, però bueno... No,
1: en tot cas, algú li surt molt, molt rendible, tot plegat, eh? Segur.
2: Sí, realment, els que fan cursos, jo diria que tenen aquí, que tenen clientela i...
1: Tenen marges.
2: Guanyar bé la vida. Sí, sí, sí, tenen marge.
1: Marge i segurament plusvàlues i tal, en fi. Bueno. Escolta, Albert, una cosa, ara, per avançar una mica, has parlat abans d'uns que van aconseguir publicar en una revista més o menys solvent, però que l'estudi era una mica... Tenia dèficits, tenia buits. N'hi ha algun que consideris que sigui més o menys seriós, que sí que sigui solvent?
0: Sí, he hagut de remenar bastant, perquè dic, hi ha moltíssimes coses publicades que juguen amb un concepte. Abans, quan en Jordi ha explicat que alguns hospitals, algun de molt proper nostre, l'incorporen com a cosa complementària, molts d'aquests estudis s'agafen aquest complementari per dir el Reiki com a estratègia complementària pel dolor de genoll, el Reiki com a estratègia complementària per millorar l'estat de no sé què. I n'hi ha moltíssims estudis d'aquest tipus, tots bastant dubtosos, però remenant, ostres, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que he trobat un article científic que té un rècord Guinness.
1: Un rècord Guinness, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: A veure...
0: Un article publicat l'any 1998 al Journal of the American Medical Association, això estaríem parlant a nivell bastant, bastant elevat, per un experiment portat a càrrec per una tal Emily Rosa, de Colorado. Ah. És un article bastant, bastant elegant, però que es fa servir com a referent de com analitzar això i demostrar que tot és una mica una camama.
1: Va, o sigui, realment ella va demostrar que no és una cosa fidedigna, diguem.
0: Sí, o sigui, el plantejament, la hipòtesi era molt simple. És, si aquesta gent poden detectar el camp energètic d'una altra persona, també ho han de poder fer sense veure-les.
1: Bueno, clar, sí, a priori tot faria pensar que sí, no? Està clar.
0: Sí, doncs llavors va dissenyar un experiment molt elegant, que era posar un plafó amb uns forats, en un cantó hi era ella, i a l'altra banda anaven passant terapeutes.
1: Val.
0: Mm-hmm. Va tenir fins a 21 terapeutes diferents que anaven passant per darrere aquest plafó.
1: El plantejament sembla molt bàsic.
0: Sí, sí, sí. Llavors, el que feia és que el terapeuta posava les mans pels dos forats del plafó i després, a l'altra banda, l'Emily tirava una moneda a l'aire i, en funció de si sortia cara o creu, posava la seva mà dreta o la mà esquerra a 10 centímetres de la mà del terapeuta. I després el terapeuta havia d'encertar quina mà havia aixecat l'Emily.
1: Uh-huh. Val. I què li va sortir? Vull dir, vols que anem ja als resultats?
0: Va fer 280 intents amb els 21 terapeutes i, lamentablement, el percentatge d'encert va ser del 44%, que és pitjor que l'atzar, perquè l'atzar era de 50%.
1: Perquè, o sigui, és menys de la meitat.
0: Sí, sí, sí. O sigui, menys del que... O sigui,
1: mínim, tirant una moneda a l'aire, tens més possibilitats d'encertar.
0: Els 21 terapeutes no van complir amb els mínims.
1: Ostres,
0: no.
1: Quin desastre. O sigui, vull dir, o quin desastre o no, o quin grau d'èxit per ella que volia demostrar que això era un...
0: Clar, aquí està el factor que determina que això sigui un rècord Guinness, perquè la Emily Rosa tenia 9 anys. Era una nena de 9 anys fent un experiment per una fira de ciències de
1: l'institut. O sigui, se li va acudir a aquesta nena de 9 anys?
0: Sí, sí, sí.
1: Un plantejament experimental per demostrar que les energies aquestes canalitzades no...
0: Sí, sí, això és aquest treball d'una nena, una nena de 9 anys de Colorado, algú va decidir...
1: Va passar la mà per la cara
0: sí, sí. Ho van transformar en un article científic i segueix sent a dia d'avui l'article científic amb l'autor més jove de la història. Clar, llavors hi va haver tot un exèrcit de crítics, de gent d'aquest...
1: Ho veig a venir.
0: Gent que fan cursos, que també és una imatge patètica, perquè ara ja estarem parlant, suposo, d'adults anant a atacar una nena de 9 anys. Hi va haver una mítica anti que es deia Dolores Krieger, que era una mena de líder d'una associació de terapeutes d'aquests, que el seu argument va ser: tu el que passa és que no en tens ni idea. Després hi va haver tota una línia de gent que es van dedicar a atacar la seva mare, perquè la seva mare també era declaradament escèptica. Un altre dels terapeutes es va queixar de que l'aire condicionat estava massa fort. N'hi va haver uns altres que es van queixar de que hi havia càmeres i que les càmeres de fotos havien això. L'altre és que la posició del plafó no era natural, perquè, clar, era vertical i havien d'estar asseguts i que això havia afectat les energies. I també hi va haver...
1: Però igualment, l'estadística... O sigui, els números surten els que surten.
0: Sí. També hi va haver respostes del món dels terapeutes de les energies dient que les energies només es manifesten si s'ha de curar alguna cosa. Si no s'ha de curar res, no ve, no?
1: Ah, esclar. Val, o sigui, si està sa, no connecta res.
0: Sí. I després també hi ha tota una línia de gent que directament l'atacava ella. És que es veu que la noia aquesta que generava una energia negativa que no feia que funcionés. L'altre és que en realitat posava la mà massa lluny per enganyar-los i també li van dir que l'estadística estava mal feta, cosa que és complicada perquè l'estadística realment la podria fer algú de l'ESO, perquè al final és una probabilitat.
1: Sí, són poques variables i relativament...
0: Sí, sí. Doncs aquí la trista història de com una nena de 9 anys va rebatre amb un experiment bastant simple l'activitat de 21 terapeutes energètics.
1: Clar, i això va ser publicat també en alguna revista...
0: Una revista top, de les més importants. Que també va ser un punt de, suposo, de recochineo d'algú de transformar aquest experiment en un article. Uh-huh. I bé, clar, allà que... ha quedat per la història.
1: Clar, la qüestió és que és un experiment que sí que complia tots els paràmetres esperables o més o menys, diguem-ne, rigorosos, no? I en canvi el que ens explicaves abans no tenia ni grup de control, era una cosa molt matussera, no? Encara que es fos publicat, però que les conclusions...
0: Infinitament més seriosa científicament la Emily Rosa als seus 9 anys que tota la gent que s'ha dedicat a publicar altres articles que volten per altres revistes.
1: Per tant, segons sembla, les publicacions solvents de veritat demostren que això del Reiki no... És a dir, en tot cas funciona en base a l'efecte placebo, no? Que n'hem parlat també en el de l'homeopatia i en altres, però no perquè tingui un fonament real el tema de les energies i tot això que s'invoca, no?
0: Sí, el que dèiem, l'efecte placebo és un efecte que existeix i és una cosa que s'ha de prendre seriosament. A vegades el sol, i el que deia, ho ha explicat al principi en Jordi, el sol fet d'agafar una persona que està amb una malaltia crònica en una situació d'estrès, aïllar-lo mitja hora en un espai tranquil, amb calma i amb una persona que estigui per ell i que li presti tota la seva atenció, això té un efecte positiu.
1: Encara que sigui psicològic o somàtic, no?
0: Sí, o fins i tot fisiològic. L'alliberament d'endorfines i de dopamina doncs són coses que poden alterar.
1: Fa un efecte.
0: És més, aquest fet en si de fer-ho, el que genera aquesta resposta fisiològica, no és... Ostres, pensar que hi ha una energia còsmica en algun lloc que canalitza a través del meu cos i que algú és capaç amb les seves mans d'alterar-la i que això em cura, doncs, bueno, val més no creure que et cura. De fet, et deixen fer-la als hospitals si no diagnostiques, si només complementes i si no, i està recollida específicament pels col·legis professionals, si aquesta gent no simula que són professionals de res.
1: És curiós perquè és com contraintuïtiu, és a dir, només funciona si la creus, però a la vegada explicar-la en els termes estrictes en els que alguns l'expliquen potser és molt a prop de mentir.
0: Va, sí. És una cosa que té més a veure amb l'apassionant món del cervell humà, més que no pas amb
1: la psicologia, no?
0: Amb les forces energètiques còsmiques.
2: De fet, passant a les energies, no hi ha cap màquina capaç de medir absolutament cap energia que no sigui la pròpia calor del cos.
1: El que dèiem al principi, no? Mm-hmm. En fi, doncs, escolteu, no sé, avancem una mica, va, que si no se'ns tirarà el temps al damunt. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan energèticament carregada, jo crec que arriba el moment de comprovar què passa quan la ciència falla, perquè la imaginació es posa a facturar. Si hi ha algú capaç de canalitzar alguna cosa en aquest programa, no és energia universal, són idees absurdes. Ell no alinea xacres, no equilibra vibracions, però és l'únic que pot convertir qualsevol teoria estranya en un invent encara més estrany. Des de Roses, amb cobertura còsmica pròpia i sense necessitat d'iniciació Reiki nivell 3, arriba el nostre tècnic, enginyer i canalitzador oficial de Disbarats, Xavi Gorro. Què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Bé, home, tu l'has provat, el Reiki?
3: No.
1: No tens experiència en el tema?
3: En principi no. No descarto ni no descarto res, però de moment no.
1: El tema energies i tot això, tu bueno, com ho portes, però?
3: Bueno, malament. Però com tot en general.
1: Com tot.
3: Poc.
1: Com tot. Molt bé. Bueno, doncs, què ens has de dir? Què ens vols explicar aquesta setmana? Va.
3: Jo primer fer un apunt, perquè això del Reiki que heu parlat és una, com deia, una tècnica basada en la transmissió d'energia. Això, bàsicament, amb un nom així fashion, no?, modern, seria el típica imposició de manos que feien els curanderos.
1: De tota la vida, sí, senyor.
3: Bàsicament, l'únic que li han ficat un nom modern i tot passa per...
1: S'assembla, com a mínim, i fa pensar, sí.
3: Clar,
1: sí.
3: Hem canviat...
1: Curanderos, hi ha moltes variables i vessants, ja en parlarem, ja en dedicarem un programa als curanderos, però sí.
3: No, canviem el tema d'això que una persona, només ho pot fer una persona en concret, no?, que té el poder, que ja ho he dit abans, eh?
1: Sí.
3: Té el poder o té la intervenció divina, o el Reiki, que ho pot fer qualsevol, perquè, clar, que és energia universal...
1: Només has de fer una mica de curs, no?, i t'ho expliquen.
3: Ah, exacte.
1: Com fer d'antena per canalitzar això,
3: no? Ah, exacte. No? Doncs això és el que us volia parlar, més o menys avui, de... un cas que és real d'un senyor que va passar de fer Reiki a fer estafes i de muntar una secta.
1: Ah, veus?
3: Perquè a tots els llocs hi ha listillos.
1: Sí, sempre n'hi ha que volen fer...
3: Sí.
1: En castellà es diu allò de a río revuelto, ganancia de pescadores, eh?
3: Que jo crec que... Jo entenc que hi ha gent que potser fa Reiki de bona fe i que s'ho faci el que vulgui, però que quan ja vols estafar persones i sobretot fer-lis mal, ja potser ja no està bé.
1: No és bona idea, llavors mal assumpto. Una mica per això existeix la Terra no és plana, eh? Per intentar que tothom sigui caut. I intentar evitar que es caiguin algunes trampes, també.
3: Sí, perquè imagina, jo entenc, a la vostra feina esteu estressats o no?
0: A vegades.
1: Sí, jo sí. Jo lleugerament, sí.
3: Doncs potser us aniria bé fer Reiki.
1: Tu no, eh?
3: Jo no, jo. Tot jo tinc un jefe molt bona gent, no m'estressen en cap moment. No, res, zero.
1: Em sona.
3: Doncs bueno, el Reiki, per el que ho he explicat, pot ser un placebo, no? una pràctica inofensiva de relaxació, potser, no?, com fer ioga o fer qualsevol altra cosa. I això és el que va pensar que era un cas real, que aquí no ens ficarem serios, però bueno, la cosa és sèria. És un cas real que és una dona que la direm Raquel, perquè és un nom fictici per intentar camuflar la seva identitat, perquè aquest cas està judicialitzat i bueno, es veu que no es pot saber el nom d'aquesta senyora, però bàsicament aquesta noia era una senyora que tenia una feina que, bueno, que la tenia estressada, no?, i per relaxar-se va trobar això, que bueno, podia fer Reiki, no?, a través de la meditació, el Reiki, diferents coses budistes, doncs la podien ajudar a desconnectar. Doncs aquesta senyora...
1: coses budistes.
3: Sí, bueno, ja saben
1: aquestes coses. Sí, en general, sí, coses,
3: això,
1: coses.
3: Lo típic. Doncs aquesta senyora va dir, bueno, pues ja que me diuen que això del Reiki pot anar bé perquè jo em relaxi, pues ho provarem, no? Però això va ser una mala idea perquè va topar amb un senyor que durant 9 anys la va estar... no només estafant, sinó aïllant del seu entorn i acabant-li per robar 60.000 euros. Que són diners,
1: Són diners. Sí, molts cobres cada setmana, tio.
3: Quasi, però no. Que tot va començar, diguem, de forma gradual. Aquestes coses com funcionen? Podem dir que quan entres a una secta, què passa? Doncs primer de tot, quan entres al grup, el gurú, no?, el mestre iniciador, és una persona molt amable, no?, que fa, doncs, bueno, allò que diuen el love bombing, no?, el bombardeig d'amor, que... intenta injectar molta autoestima, t'ofereixen...
1: Que ets l'hòstia, no?
3: Que ets puta mare.
1: Que ets imprescindible pel món.
3: I si fas això encara ho seràs més, tot gratuït, tu tranquil, no pateixis, aquí no pagaràs res, perquè aquí venim a ajudar els demés i, per tant, no ens lucrem amb el benestar de les persones. I això, doncs, aquesta noia és el que es va trobar durant uns mesos. Un grup de gent que tothom la feien sentir, doncs, molt bé, i que a sobre era gratis. Hòstia... pues la puta mare, tot.
1: T'ho diràs.
3: Però què passa? Que al cap d'un temps, aquest mestre, aquest gurú, aquest mestre Reiki, va començar a dir-li a la noia que notava que potser era una mica garrepa. Li va dir, Raquel, ets una tacanya, tia. I clar...
1: Paga-te algo.
3: Sí, clar, si tu vols ascendir en el camí espiritual, has de corregir els teus defectes. I ser garrepa és un defecte. Per tant, això ho pots arreglar com? A través de donacions. Per tant...
1: facilíssim.
3: Aquí
2: és... aquí tens el meu número de compte.
3: Ah, exacte.
0: Sempre acaba tot aquí, això, hosti.
2: Sí.
1: Aquí hi ha un altre lloc.
0: Sí, sí.
3: Ja, en aquest cas no.
1: Aquí o al llit moltes vegades acaben.
3: O els dos.
1: Sí, o els dos.
3: Doncs en aquest cas aquest senyor li va dir, a veure, ets una mica garrepa i per solucionar-ho què millor que donar-me... en el grup que t'ha acollit també, doncs que fer regals, no? I jo, mira, jo vull una creu d'or, perquè necessito una creu d'or que val tant diners... i si ens la regalessis, no a mi, al grup, doncs seria perfecte. I la noia diu, bueno, va, que sóc una grepa, doncs ho faré. Però clar, la cosa, diguem, que es va anar tornant cada vegada més complicat, perquè cada vegada les donacions que aquesta noia havia de fer eren cada vegada més grans. Quan ella deia que no podia fer-ho, el que feia aquest líder era qüestionar-li les seves bones intencions i dir-li que no estava actuant bé. I amb el temps, doncs, bàsicament, el que va ser fer un control psicològic total de la seva manera d'actuar. I a més, com ho feia aquest senyor? Perquè feia servir una sèrie de confessions en grup, a part de fer les teràpies de Reiki, feien sessions de grup on parlaven, no?, de les seves coses. Uh-huh. I què
1: teràpia
3: passa?
1: Teràpia de grup, diguem.
3: Exacte, però què passa quan tu fas una teràpia de grup? Que expliques coses que no expliques a tothom.
1: Clar.
3: Aquest senyor sabia d'aquestes coses i després els hi feia xantatge. Per què? Doncs per debilitar-los psicològicament. A part...
1: En fi...
3: de privar-los, de bueno, cansar-los molt a les sessions, fer-los llegir molts llibres que a ella els interessin. És més, aquesta noia va arribar a llegir fins a 600 llibres, el qual el gurú el portaven cap a la seva teoria, per tant, li va menjar molt al cap.
1: Un rentat de cervell, no?
3: Sí.
1: En tota regla, no?
3: Però el pitjor va ser quan va arribar l'aïllament social, que ja és l'última fase de qualsevol secta, clar, diguem, que és quan a través d'unes... que tampoc té gaire a veure, però a través d'unes ensenyances budistes, aquest home la va convèncer dient que l'amor real no era l'amor de la família i que no calia estimar tothom per igual. O sigui, has d'estimar primer els que t'ajuden, i jo t'estic ajudant molt. Per això m'has de donar diners, i no cal que ni estimis a la teva mare ni als teus fills.
1: No fa falta, tot això
3: no cal,
1: sobra.
3: No cal.
1: I aquesta noia... pas tant d'amor, no en tens tant.
3: I te'l dono jo, a canvi de diners, clar. Ja,
1: sí.
3: I aquesta noia, doncs, bueno, va... picar, diguem, i la va aconseguir separar de la seva mare i dels seus fills, i li va començar a demanar cada vegada més donacions, amb l'excusa de que havien d'arreglar uns monestirs que tenien allà per l'Àsia per després anar a meditar. I, com he explicat al principi, li va acabar traient 60.000 euros. I clar, la noia al final...
1: Clar,
3: la noia al final va dir, escolta'm una cosa, no, jo no puc seguir pagant, això, jo no puc seguir pagant a tu, gurú. Si cobro 2.000, no et puc pagar, no et puc donar 1.900, perquè he de viure. I sabeu què va fer aquest gurú?
1: A veure...
3: Li va dir, si no pagues, el karma actuarà en contra teva i la teva mare morirà. Però per culpa teva, perquè no m'estàs donant diners.
1: Uf.
3: Clar, quan va arribar aquest vincle, la noia va, diguem, que va despertar, va veure la llum, va dir, aquest tio és un timador. Va denunciar...
1: I l'home està enganyant.
3: Sí. Exacte, va denunciar el cas, i bueno, aquest cas està judicialitzat, però què passa? Que hi ha un problema. Que un cas com aquest té diferents problemes legals, i un d'ells és en l'àmbit en què s'han fet les donacions, perquè tu les donacions les has fet de manera voluntària,
1: clar,
3: i
1: clar,
3: no es pot demostrar que hagi estat fruit de cap coacció, i per tant el Codi Penal què diu? Doncs que com que no hi ha coacció i tu ho has donat perquè has volgut, doncs els diners aquests estan ben donats. I com que a més aquestes entitats o aquesta gent no se'ls pot considerar una associació il·lícita, perquè bueno, és un grup de voluntaris que van allà, doncs segons han dit alguns experts, diuen que això seria comparable amb la situació que vivien les víctimes de violència de gènere als anys 50, que, tot i que sí que es veia que era un acte que no estava ben fet, com que no hi havia consciència social, hi havia un buit legal que pogués denunciar el que estava passant allà, doncs en aquest cas de gent captada per sectes que no es pot demostrar que hagin fet coses en contra de la seva voluntat, no es pot judicialitzar d'una manera...
1: Al final hi ha una impunitat.
3: A mitja, sí.
1: Entonces, és cert, que un dia podem dedicar una Terra No És Plana sencer a les sectes, però és veritat que l'estat espanyol és un estat en el que l'ordenament jurídic no les persegueix ni les pena, les sectes, això és veritat. També perquè hi ha aquest punt que deies de la llibertat d'associacionisme, que és difícil, no? També és veritat que Espanya reconeix moltes més religions que d'altres països, que en llocs on ordres religioses a Espanya són considerades com a tal, a d'altres llocs són perseguides com a secta, no? Vull dir, sí, és un terreny una mica complicat.
3: Sí. Per tant, aquesta vegada ens hem ficat no gaire més serios, però sí una mica més serios. No
1: cantant
3: un fracàs, sinó un èxit de l'estafador, tot i que segurament acabarà... esperant que acabi pagant, per dir el que dèiem al principi. Potser això del Reiki és una pràctica que pot ser inofensiva per molta gent, o no farà mal a ningú si t'ho prens des del punt de vista com a placebo o sabent el que fas, però que sapigueu que darrere d'aquestes pràctiques sempre hi ha gent dolenta que es vol enriquir a la costa vostra.
1: S'ha de vigilar.
3: Sí, estigueu al loro. Nosaltres no, perquè no us demanarem diners. I si ho fem, tampoc que ens en doneu, però...
1: Exacte.
0: No, això és tot barat.
1: Si no voleu, no ens en dongueu. No passa res. Nosaltres no matarem a ningú, ni farem que el karma s'augiri en contra, ni res de tot això. No patiu. Doncs ja està, va. Jo crec que avui ens toca tancar ja aquest episodi que hem dedicat al Reiki. Gràcies, Jordi, per mantenir-nos connectats, però amb la realitat, a l'Albert per posar el cervell en marxa i al Xavi per demostrar que la creativitat humana, sens dubte, l'energia més inesgotable. Recordeu, el benestar és important, la relaxació és necessària, però la salut necessita evidències. Si alguna cosa no es pot mesurar, estudiar o reproduir, potser no és energia universal. Potser és només una bona història. Nosaltres continuarem buscant no energies ocultes, sinó explicacions sòlides. Això és La Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Estàs escoltant

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte es reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atreure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou casc casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. La protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
6: Benvinguts al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
7: Hola, què tal? Com estàs,
6: Manel? Com va això, eh? Setmana rere setmana i no se'ns acaben els temes. Sempre hi ha temes d'actualitat, de màxima actualitat, per comentar.
7: I tant.
6: I que coses sí. Que ens indignen.
7: Exactament.
6: I que cal també des de...
7: Donar-los l'espai.
6: Exacte, donar l'espai, ja que podem fer-ho, doncs també per comentar-ho.
7: Que xulo el programa de la setmana passada.
6: Sí.
7: De les famílies monomarentals, eh?
6: Molt interessant.
7: M'han arribat missatges sobre això. Sí?
6: Que estava bé, o sigui, estava...
7: Que els agrada agradat molt.
6: Molt bé. Doncs ens agrada moltíssim això. Avui portem un altre tema, que com dèiem, vinga, és de màxima actualitat. Et poso en context, sí, Lluís, perquè les dades generals sobre sensellarisme a Catalunya i Espanya mostren que és una problemàtica significativa. Ara, fora de micro, estàvem parlant de lo difícil que és trobar un pis, una casa...
7: Totalment.
6: I els preus que hi han també. A Catalunya hi ha aproximadament 18.000 persones en situació de sensellarisme, mentre que a tot Espanya la xifra està entre els 33.000 i 35.000 persones, doncs, que viuen fora d'una casa, d'un habitatge. Dels estudis internacionals i nacionals es desprèn que entre un 20% i un 40% de la població sense llar podria identificar-se com a membres del col·lectiu LGTBI, especialment entre els joves, la qual cosa indica una sobrerepresentació del col·lectiu en aquesta situació. Per tant, avui ens hi volem fixar, parlar de sensellarisme, però lògicament també avui centrar-ho en el col·lectiu LGTBI i veure també quines són les causes. Hi ha unes xifres que cada cop, com et deia, són més altes. Per tant, lluny d'estar trobant una solució immediata, doncs sembla que és un problema greu i que ens hi hem de fixar.
7: I penso que estarà bé situar les dades per humanitzar una mica aquesta situació, perquè a vegades l'argumentació tendeix a començar deshumanitzant les persones sense llar, perquè crec que convé, a segons quins arguments.
6: Totalment. Doncs escolta'm, anem per feina.
7: I tant.
6: Va, avui el Col·lectius en Xarxa sense llarisme.
5: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: I les dades. Ara parlaves, Lluís, de dades. D'on traiem aquestes dades? Que això és importantíssim, també, perquè he llegit, he vist, he escoltat, m'han dit que és la base de tot ara mateix. Em sembla que vaig llegir o un amic meu em va dir no. Un estudi recent, que és on ens basem nosaltres, de Cati, en col·laboració amb l'associació Aura d'Onde, analitza la situació de les persones LGTBI en situació de sensellarisme, concretament a la ciutat de Barcelona, durant un període que va anar del juliol del 23 al juliol del 24, per tant, fa relativament poc temps, recent. I aquest informe, basat en entrevistes en profunditat, que també doncs, relaten la vida i busquen també doncs, entendre les causes de les persones sense llar i també les seves experiències, i sobretot el que és més important, i és la dada que avui ens fixàvem, el vincle que té el fet de ser persones joves LGTBI amb el fet de que no tinguin un lloc, una llar on poder viure, doncs és en el que avui ens fixarem. Justament aquest informe assenyala altres factors que incrementen també el risc de sensellarisme entre les persones LGTBI, que poden ser, per exemple, doncs, les barreres econòmiques, les dificultats d'accés als serveis socials, la manca d'espais segurs i també la discriminació que poden haver en alguns albergs convencionals. I aquestes circumstàncies, doncs, sovint, el que acaben fent també és, d'alguna manera, dificultar moltíssim també doncs, l'ajuda que poden rebre i, sobretot, on poder anar, on poder-se adreçar també aquestes persones per poder doncs, això trobar aquesta seguretat i, sobretot, doncs, trobar un refugi, un espai que es puguin fer seu, no? I que puguin, doncs, d'alguna manera participar també de tot aquest sector i tenir un lloc on anar a viure. Per tant, avui hem de saludar ja el nostre convidat que ens donarà moltes pistes també sobre tots aquests temes que estem parlant.
5: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
6: I avui, per posar totes aquestes dades sobre la taula, volem parlar amb l'Àlex Bouzo, ell és coordinador de l'associació Aura d'Onde, i volem parlar sobre aquesta realitat de les persones LGTBI en situacions de sensellarisme, concretament a Barcelona, tot i que segurament podrem treure també conclusions arreu del territori català. Com dèiem, recentment, Aura d'Onde ha col·laborat amb Acati en un estudi que analitza els factors que porten al sensellarisme, els percentatges de joves expulsats de les seves llars i també les dificultats que afronta aquest col·lectiu per accedir doncs, a serveis segurs y también inclusivos. Al saludem, Àlex, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
6: Gracias por acompañarnos. Por empezar un poco por el principio, ¿cuál es el objetivo principal de este estudio que ha hecho Aura d'Onde con Acati? ¿Cuáles son un poco las alarmas que saltaron para que os fijaseis en este tema y empezarais este trabajo de investigación o de estudio?
0: Pues este estudio ha nacido básicamente porque a nivel nacional han existido muy pocos estudios que han analizado la realidad del colectivo LGTBI y situaciones de sinhogarismo, y el estudio más reciente que hubo fue elaborado por Facian en 2019, pero realmente pues no existían tampoco datos a nivel estatal, por lo que nació esta intención de realizar pues, este estudio dentro del contexto de la ciudad de Barcelona, que hemos hecho en el colectivo entre Acati y Aura d'Onde. Y pues un poco a razón de esto queríamos pues extender lo que es a nivel de este estudio, pues los datos que se pueden recolectar, también pues los indicadores utilizados pues para poder conocer pues estas mayores, o sea, para poder ampliar lo que son las causas de las realidades que se presentan dentro del sinhogarismo en personas del colectivo y también pues un poco las problemáticas a las que se enfrentan.
6: Uh-huh. Alex, hablando un poco de cifras, de datos, ¿cuáles son un poco las informaciones o las conclusiones que habéis podido sacar de este estudio que son importantes también destacar?
0: Pues que básicamente, o sea, lo que es a nivel de acceso a recursos, pues lo que se ha detectado es que tanto a nivel de recursos públicos pues o identidades, pues no existen tampoco recursos suficientes que para que puedan acceder personas del colectivo LGTBIQ+, a, que se encuentran en situación de sinhogarismo. También, pues básicamente, para lo que se ha referido a la población migrada, pues que se encuentran con esta dificultad a la hora de poder resolver lo que es la situación a nivel administrativo, pues para poder empezar pues lo que es el inicio de esta integración a nivel sociolaboral, de poder pues la búsqueda de empleo, el poder encontrar un piso. Y luego también es básicamente pues lo que se detectaron pues estas principales causas de las situaciones de sinhogarismo que se han detectado entre personas del colectivo, pues que básicamente están relacionadas principalmente con rupturas los vínculos familiares, como comentaba, pues situaciones de migración, los problemas para mantener la vivienda y el desahucio con el contexto actual para el acceso a la vivienda, además de los problemas económicos y laborales y de la gran dificultad que se puede presentar en personas del colectivo pues para poder acceder al trabajo.
6: Claro.
7: Lo decía al inicio del programa, me gusta mucho tenerte aquí hoy y el estudio que habéis realizado, porque nos sirve un poco para humanizar a las personas que están en situación de estar sin hogar, tengo la sensación de que en la ciudad de Barcelona y entre algunos habitantes en Cataluña también, nos ha quedado un poco el argumentario de que, por ejemplo, para que se pudieran celebrar las Olimpiadas del 92 no hubo que hacer como una limpieza de las calles de la ciudad para dar esa imagen de ciudad olímpica. Y me parece que llegando a las causas como estudios como estos, ¿no? Podemos realmente poner cara y asentar un poco a las personas que están en esta situación y humanizar un poco el problema. En el caso de las personas LGTBI, por ejemplo, tú nos decías el hecho de que haya una discriminación familiar, ¿no? Del hogar propio es una de las causas de esta situación de sin hogar.
0: Sí, o sea, principalmente es una de las principales causas que hemos detectado, porque al final cuando existe esta ruptura con el hogar y con la familia, pues ya se dificulta enormemente pues el poder tener el acceso a oportunidades y poder tener el acceso a determinados servicios y a poder también tener un entorno cercano que te pueda proteger también en tus momentos en los que te encuentres más vulnerable, y que también

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La síndica de Greuges demana un gran pacte de país per erradicar el sensellarisme. Jordi Fortià.
2: Esther Jiménez Salinas reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
0: Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions arran de la situació viscuda en el judici de Roger Español.
2: L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics i Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espaladé després de contínues errades de les intèrprets.
0: Investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la.
2: L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
2: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica de ginecologia de Vall d'Hebron.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
0: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària.
2: La doctora Sílvia Simó, responsable mèdic de la coordinadora, assegura que s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
5: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol rep l'Elx a casa en el primer partit de la jornada.
6: Els blanquiblaus inauguren la setena cita del calendari de la primera divisió. Els de Manolo González volen arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria contra el CUE de la Lliga.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també al prelitoral i cap al sud de Girona, independentment al Prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta del Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I, de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs comencem parlant per un accident a la C58 a Montcada, on han topat uns tres vehicles, en concret en sentit Terrassa. Ara ja s'ha obert un carril, però n'hi havia dos detallats. S'ha de voltar d'anar també momentàniament en un altre moment. I ara hi ha 4,5 km de lentitud. Com és de sortida, això també arriba a la retenció de la C58 a Trinitat i, per tant, les rondes estan també molt carregades en sentit Trinitat, tot i que també durant la tarda aquestes dues rondes han patit diverses incidències i hi ha molt volum de trànsit. Com és operació sortida, també tenim la T7 amb aturades a Montornès en sentit Girona, Castellbí en sentit Tarragona 7, a Gelida hi ha 7 quilòmetres més arran d'un accident, una avaria de cona, per tant, molt moviment. No vaig fer la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional contra el sensellarisme que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector i que ha acordat 35 mesures per erradicar-lo.
0: Carina Beibé.
5: La síndica de Greuges està taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
5: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta al rei ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: Tot plegat el mateix dia que milers de migrants han quedat fora del nou campament instal·lat al port de Ceuta després d'un trasllat amb tensió i corredisses.
4: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones per quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
4: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals, per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Irídia, Òmnium i l'ANC s'han queixat que en la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs bé, Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler precisament per aquest servei de traducció.
4: Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici. S'han referit a aquest cas al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i al conseller de Cultura, Ernest Urtasun.
7: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I es vulneren en termes lingüístics, quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
8: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, pues, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Espanyol, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
4: Els grups també reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca.
4: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
0: Mont Carvajal.
9: El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
10: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
9: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
11: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
9: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: En successos, investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. Des de la presó han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: I tornant a matèria judicial, aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Hi ha 9 persones acusades a les quals la fiscalia i els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
14: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme. Persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: En matèria de salut, investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs.
4: Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya.
0: Maite Polo.
15: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
16: Estamos focalizados en este

0: Més coses. El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita a Vic.
1: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
2: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
3: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
2: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
4: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
5: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
4: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat.
1: La crida arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. La mobilització la promeu la intersindical, la CGT, i s'adreça a tot el personal de les biblioteques públiques d'accés lliure i bibliobusos.
0: La vaga s'emmarca en un calendari que preveu noves jornades de protesta els dies 16 d'octubre, 13 de novembre i 11 de desembre i està convocada després d'una aturada a principis de setembre a Barcelona, que es va plantejar com un toc d'atenció just a l'inici del curs. El conflicte, que fa mesos que està enquistat a la capital catalana, ja es va estendre a la resta del país amb una convocatòria just abans de la selectivitat. Les reivindicacions dels treballadors davant del Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona abasten tres àmbits claus: horaris, salaris i seguretat. I qui també estan en peu de guerra són els bombers. Centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar més recursos davant els reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. La manifestació ha coincidit amb la reunió prevista amb el govern català per avançar posicions.
1: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit a la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
6: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bombers, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
1: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Doncs Barcelona, precisament, crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
1: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
7: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar

0: i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
1: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret del tanteig i retracte.
2: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro.
3: Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara, a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
4: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
3: Les noves proteccions es provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a les Jornades Castelleres de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascos seran d'implantació gradual i les màscares d'utilització voluntària.
2: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
5: Així és, ja ha començat la Setmana del Llibre en Català i l'ambient aquí és immillorable. S'espera que es mantingui durant els pròxims 10 dies un passeig que s'ha convertit en un gran eix lector a peu de carrer, amb expositors de literatura, còmics, ciència-ficció, natura i no-ficció i propostes per totes les edats. La Setmana del Llibre en Català arriba enguany a la seva 44a edició, amb 98 cassetes, 282 segells editorials i més de 350 activitats entre presentacions, converses, activitats familiars i propostes pels més joves. Podrem trobar des de 24 itineraris literaris guiats, fins i tot signatures d'autors i moltes més activitats amb molt de públic que els expositors esperen amb moltes ganes. Recordem que l'accés a tot el recinte és gratuït i els horaris habituals són de 10 del matí a 8:45 del vespre. Una oportunitat única per passejar, descobrir novetats i sobretot per gaudir de la lectura en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol dona el tret de sortida a la setena jornada de la primera divisió masculina, rebent l'Elx a les 9 de la nit. El conjunt visitant és l'actual cué de la classificació i encara no ha guanyat cap partit en el que portem de temporada. Manolo González, entrenador dels Pericos, recalca la importància de marxar a l'aturada de seleccions amb una victòria.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. El que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Qui també juga avui és el Barça, la primera divisió femenina. Les blaugranes ja són a Vitòria, on a les 8 del vespre disputaran el quart partit de Lliga contra l'Alavés. Les catalanes són clares favorites per emportar-se el triomf. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
4: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial el que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat l'extrem neerlandesa Katelyn Jendricks, qui arriba cedida del Twente dels Països Baixos. Més coses, en futbol sala d'aquí a pocs minuts, a partir de 7:45 del vespre, juga el CatGas Energia. L'equip de Santa Coloma de Gramenet buscarà el primer triomf a la Lliga a la pista de l'Oparrulo. Uri Santos és jugador de l'equip català.
5: És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i res, hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho, nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, tenir la pilota, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs poder aconseguir la victòria.
2: I a les 9 de la nit el Barça rep el Peníscola en la segona jornada de la Lliga. Els culers volen continuar sumant de 3 en 3 al Palau Blaugrana. És Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
6: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca. Así que vamos a tener que estar muy, muy concentrados si queremos sacar algo positivo.
2: En bàsquet, el Girona i el Lleida es veuran les cares a partir de les 8 del vespre en directe per la xarxa Més, en una amistosa Sant Hilari Salcaum. Sergi Guiu, UAU Ràdio.
7: Dos equips que ja es van enfrontar ara fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana Sevilla, on l'Hilern a Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
8: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora.
7: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: I en hoquei sobre patins, l'Ali, tenim en joc ara mateix un Catalunya-Portugal masculí a la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. A 11 minuts per acabar la primera meitat es manté l'empat a 0.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
10: Premià de Mar en 3 minuts.
9: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Mèdia l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
0: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: La síndica de Greuges demana un gran pacte de país per erradicar el sensellarisme. Jordi Fortià.
10: Esther Jiménez Salinas reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
11: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
1: Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions arran de la situació viscuda en el judici de Roger Espanyol.
10: L'ANC Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics i Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler després de les contínues errades de les intèrprets.
1: Investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la.
10: L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig.
1: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
10: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valèria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron.
12: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
1: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. A la protecció del cap s'hi ha incorporat una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària.
10: La doctora Sílvia Simó, responsable mèdic de la coordinadora, assegura que s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
13: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar, com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol rep l'Elche a casa en el primer partit de la jornada.
2: Els blanquiblaus inauguren la setena cita del calendari de la primera divisió. Els de Manolo González volen arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria contra el cué de la Lliga.
14: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i, tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també al prelitoral i cap al sud de Girona, independentment al Prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta de Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I, de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda de nou, Lali. Doncs la situació continua complexa als accessos nord, especialment a la C58 a Montcada, on encara que els vehicles que s'han accidentat ja estan al voral, hi ha 4 quilòmetres i mig, i això afecta el nus de la Trinitat, que és la cua de la retenció, i per tant l'accés de les rondes a aquest nus. Les rondes també amb molta mobilitat durant tota la tarda per diverses incidències, i a la P7 destacar en aquests moments retencions a la zona de Montornès cap a Girona, a Gelida, on hi havia una incidència important, ja s'està normalitzant i només queden 2 quilòmetres. Hi ha un de Cona, per exemple, hi ha un carril tallat per una avaria i a l'actitud. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector i que ha acordat 35 mesures per erradicar-lo.
0: Carina Bellbé.
5: La síndica de Greuges està taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
5: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta al rei ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: I tot plegat el mateix dia que milers de migrants han quedat fora del nou campament instal·lat al port de Ceuta després d'un trasllat amb tensió i corredisses.
4: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones per quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
4: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium i l'ANC s'han queixat que en la sessió d'aquest dijous, dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs bé, Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler precisament per aquest servei de traducció.
4: Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici. S'han referit a aquest cas el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el conseller de Cultura, Ernest Urtasun.
7: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I es vulneren en termes lingüístics quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
8: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, pues, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Espanyol, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
4: Els grups també reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
0: Més en l'àmbit judicial, el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca.
4: El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, de la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
0: Mont Carvajal.
9: El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
10: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
9: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
11: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
9: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: En successos, investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. Des de la presó han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, nega haver-se interessat mai per les teràpies de simulació de caigudes a la muntanya ni saber-ne res.
4: La defensa de Jonathan Andic denuncia en un comunicat que s'està vulnerant el dret de defensa del seu client des del mateix dia de la detenció. Jonathan Andic està investigat per la mort del seu pare en un barranc de la muntanya a la zona de les Coves de Salnitre de Collbató el 14 de desembre del 2024. Està en llibertat provisional des del mes de maig, després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó provisional. Aquesta setmana han sortit noves informacions arran de la declaració davant dels Mossos d'Esquadra d'una nova testimoni del cas. Es tracta d'una intèrpret britànica i professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de la família Andic, Maria Júlia Luderwald. Va anar als Mossos d'Esquadra a declarar de forma voluntària el juny passat, un dia abans que la jutgessa de Martorell, que instruís el cas, cités a declarar la terapeuta.
0: I tornant a l'àmbit judicial, aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Lluís Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats, ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
14: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dic que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: En l'àmbit de la salut, investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs.
4: Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya.
0: Maite Polo.
15: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
16: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
15: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita a Vic.
4: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: L'Ajuntament del Prat ha acollit avui també una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual hi ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la comissió Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Zeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat.
4: La crida arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. La mobilització la promeu la Intersindical i la CGT i s'adreça a tot el personal de les biblioteques públiques d'accés lliure i bibliobusos.
0: També centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar més recursos davant els reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. La manifestació ha coincidit amb la reunió prevista amb el govern català per avançar posicions.
4: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
1: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
4: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Doncs precisament Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
21: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
4: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona al Santa Tecla. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro.
22: Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara, a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
23: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
22: Les noves proteccions es provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a les Jornades Castelleres de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascos seran d'implantació gradual i les màscares d'utilització voluntària.
0: I el Terres Travel Festival ha posat aquest divendres el punt i final a la 10a edició amb una gala celebrada als Jardins del Príncep de Tortosa. Un vespre que ha reunit professionals del sector audiovisual i turístic i que ha servit per donar a conèixer els treballs reconeguts enguany pel certamen. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
24: Dos documentals coproduïts per la xarxa han estat reconeguts en la 10a edició del Terres Travel Festival. Perspectives, una manera de viure, ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el pom de dalt, ha rebut el guardó de la UNESCO al millor audiovisual per fomentar el respecte entre cultures. Jordi Sacristán és el director de Canalla, el pom de dalt, i el productor executiu de Perspectives, una manera de viure.
25: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Canadeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, a problemes de temàtica molt diversa, però que n'és d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
24: Els dos premis s'han lliurat este divendres durant la gala de clausura del Festival Els Jardins del Príncep de Tortosa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol dona el tret de sortida a la setena jornada de la primera divisió masculina, rebent l'Elx a les 9 de la nit. El conjunt visitant és l'actual cué de la classificació i encara no ha guanyat cap partit en el que portem de temporada. Manolo González, entrenador dels Pericos, recalca la importància de marxar a l'aturada de seleccions amb una victòria.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. El que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar i bueno, seria bo perquè quan, lògicament quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Qui també té partit avui és el Barça, la primera divisió femenina. Les blaugranes juguen a partir de les 8 del vespre el quart partit de Lliga contra l'Alavés. Les catalanes són clares favorites per emportar-se el triomf. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
4: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudarà durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat l'extrem neerlandesa Katelyn Jendricks, que arriba cedida del Twente dels Països Baixos. Més coses, en futbol sala, el CatGas Energia està disputant el segon partit de Lliga a la pista de l'Oparrulo Gallec. De moment, el resultat es manté de 0-0 al minut 12 de la primera meitat. I a les 9 de la nit, qui jugarà és el Barça, que rep el Peníscola al Palau Blaugrana. Els culers volen continuar sumant de 3 en 3. És Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
5: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuerte, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca, así que vamos a tener que estar muy muy concentrados si queremos sacar algo positivo.
2: En bàsquet, Girona i Lleida es veuran les cares d'aquí a 5 minuts en directe per la xarxa Més en una amistosa Sant Hilari Sacalm. Sergi Guiu, UAU Ràdio.
6: Dos equips que ja es van enfrontar fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana Sevilla on l'Hilern a Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona encuentra l'entrenador dels lleidatans. Ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
7: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no, sempre pensant en la nostra millora.
6: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: En waterpolo, el Sabadell ha disputat el primer partit de la fase prèvia de la Champions League contra el Brescia italià. Els d'Albert Espanyol han perdut per 16-15. Demà, segon enfrontament de la Lligueta contra el Budva de Montenegro. En hoquei sobre patins, des de les 7 de la tarda tenim un Catalunya-Portugal masculí en joc, amb un resultat momentani al descans de 2-2. Pel que fa a la selecció catalana femenina, ha superat França per 0-4 i demà jugarà les semifinals contra la mateixa selecció francesa. I per acabar, l'Ali, en ciclisme, Mireia Benito ha fitxat pel Movistar Team fins al 2029.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Fins dilluns. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
10: Premià de Mar en 3 minuts.
9: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Media l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
10: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
12: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment, la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo de tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

Ella. Sí. Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

0: Peixet.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalxes Nebot? So aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyani Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.

amb el cocodrill, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna. Gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue, sin duda, el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminé y es falla veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, ¿eh? Perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, eh? Aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge, que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo... em sembla que era un dia festiu i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, és clar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: trasero de la SEAT. Un poco más a la izquierda veo como los focos. Los fábricas ardiendo deben de ser.
1: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc Dolors i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleaños. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan

Vagabonds. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. Al costat de Peret, de Los Manolos, va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
2: Work

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Aquest passat estiu també ens va deixar Pepino Díaz.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman. I ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Benny King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respost, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar el 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu... Li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: Jo no tinc favor, per al mateix preu. Procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda ahir en el judici pel cas de Roger Español. Dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'han produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Esquerra i Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia Raimon Espadaler. Escoltem el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns.
2: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I es vulneren en termes lingüístics, quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
3: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Español, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
1: Davant l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost pel sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta avui davant de la Comissió Europea. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal. Demana a Brussel·les analitzar si aquestes empreses estan obtenint guanys desmesurats davant la crisi. L'objectiu és aplicar aquest impost de solidaritat i que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
4: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I els Mossos han detingut aquesta tarda a Vidreres un jove de 17 anys en relació a la violació d'una noia de 22 que hi va haver a la zona boscosa del mateix municipi el dia 12 de setembre. El noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia. La víctima va sortir al carrer quan un home la va abordar prop de l'organització Ecoviva Park i la va amenaçar amb un objecte. I el Congrés dels Diputats farà un acte dilluns en record i homenatge al músic Pau Casals a motiu del seu 50è aniversari del naixement. Un dels moments emotius serà quan soni a l'hemicicle l'històric violoncel de Casals acompanyat amb el pianista Zoko Suzuki.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries. Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en quatre zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. ¿O casi?
8: Funky Tracks Radio. Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: per l'actriu catalana Mireia Oriol, que interpreta el personatge de Nevenka Fernández, la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ponferrada, que l'any 2000 va denunciar l'assetjament implacable i angoixant de l'alcalde de la ciutat, Ismael Álvarez, del PP.
1: Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
2: Te presento, Ismael Nevenka.
3: Encantada.
4: Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
5: Nevenka Fernández.
1: Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
4: Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
1: Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
3: ¿Y los demás?
6: A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
4: ¿Y vas a montar el numerito?
7: Qué tonta eres, qué inmaduro.
4: Déjate de estupidez.
7: Eres una amargada.
4: ¿Tú qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas.
3: ¿Tú has pensado en denunciar?
2: Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
3: No me mira. No se atreve a mirarme.
1: Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
8: ¿Por qué no se marchó?
1: No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
9: ¿Por qué pasó usted por ese calvario?
10: La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
11: Nevenka, por favor. ¿Qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
1: Que no se callen. Que no cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka.
0: Soy Nevenka, un cas d'assetjament que va acabar als tribunals. La denunciant, l'economista Nevenka Fernández, tenia 26 anys en el moment dels fets, ara en té 51, i Ismael Álvarez, que actualment en té 76, va haver de dimitir. Tanmateix, malgrat el mal causat, la pena per a ell va consistir només en una multa de 2.000 euros. El nom de Nevenka Fernández es va fer tan conegut, van ser tan grans les pressions que va rebre i es va fer tan difícil que algú volgués contractar-la per por de represàlies, que va abandonar Espanya i se'n va anar a viure a Anglaterra. La seva denúncia, però, no va ser inútil, perquè va marcar un precedent. Va ser la primera dona de l'Estat a aconseguir la condemna d'un càrrec polític per assetjament sexual. El tema té tantes arestes que són moltes les pel·lícules que l'han abordat. Una d'aquestes és En terra d'homes, del 2005, amb Charlize Theron en el paper de Louise Jenson. El cas de Louise Jenson, que és verídic, va passar al 1975. Era una dona amb dos fills, divorciada, que treballava en una mina de ferro de Minnesota, en un indret on gairebé tothom vivia de la mina. La mina era el modus vivendi dels vilatans, amb les limitacions que això comporta. Per si fos poc, la mina es considerava un terreny genuïnament masculí i la possibilitat que les dones també hi accedissin feia que els homes les veiessin com a rivals laborals. És a dir, que a més de l'explotació obrera que s'hi afegia, l'explotació obrera que patien ells, s'hi afegia el tema del masclisme. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Oriol Cormina a les vies de so i que hem dedicat a l'assetjament sexual en l'entorn laboral, escoltarem un dels temes de Bob Dylan que recull la banda sonora de En terra d'homes. Lois Jenson i les seves companyes van patir abusos i vexacions constants pel fet de ser dones. Però al cap dels anys, molts anys, certament, el 1998, els tribunals van dictaminar que aquelles dones havien de rebre una compensació econòmica pel tracte rebut. Cosa que va marcar un precedent en el camp dels abusos sexuals als Estats Units. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
4: Bon amor, jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: quiero parar solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Bueno, vamos.
2: Premià Media. Informació.
3: El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
2: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Coses que passen. Un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Un vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que anys després repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943, a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que, amb els anys, va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que, d'entrada, no semblava especialment prometedora. Esbrinar què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofluorocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves sigles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables. És a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. És clar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i, per tant, els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i, quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què? Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I, de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. És clar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I, per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven, d'alguna manera, a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció aquella que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature, i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de lo normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar. No buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: El govern posarà la proposta del pressupost del 2027 la climatització de les escoles.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La proposta de pressupost que farà l'equip de govern per al 2027 ja inclourà una partida d'aproximadament 800.000 euros per la instal·lació d'equips de climatització a 4 de les 5 escoles públiques del municipi, totes excepte la Mar Nova, perquè el nou centre ja disposarà d'aquest equipament. Ho ha avançat a Premià Media l'alcalde Rafa Navarro, que ha dit que l'equip de govern no vol esperar que ho faci la Generalitat perquè els terminis que ha anunciat Salvador Illa van massa enllà i, en paraules de Navarro, són especialistes a anunciar coses i després no fer-les. I si convé, el cost l'assumirà íntegrament l'Ajuntament. També Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola. I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027. I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials. I ara parlem de teatre. L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat. I acabem amb un pla per diumenge. Premià de Mar acollirà la 30a caminada popular i el 46è aplec de sardanes a Sant Mateu. La jornada començarà a les 8 del matí a la plaça dels Països Catalans amb una caminada no competitiva de 6 quilòmetres. Es pot aconseguir la samarreta i el tiquet de l'esmorzar per 12 euros abans de començar l'excursió.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Continguts en xarxa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i amb Pere Sánchez, el control tècnic.

Avui us presentem el grup que porta el nom més senzill i obvi possible. The Band, la banda. L'origen d'un nom tan poc original és que en Bob Dylan els va agafar com a grup d'acompanyament i la gent es va acostumar a dir-los així, simplement, la banda, Bob Dylan i la banda. Amb el temps, aquest nom tan genèric es va convertir en el nom més específic possible. La banda ja no volia dir una banda qualsevol, sinó la banda per antonomàsia. Tot havia començat quan acompanyaven un rockero canadenc, en Ronnie Hawkins.

0: Aquesta cançó, amb el ritme repetitiu que havia inventat i patentat en Bo Diddley, ha estat interpretada per Ronnie Hawkins, que no era canadenc, tocava per la zona de Canadà, i concretament a l'escena de Toronto, i tocava amb en Levon Helm, era americà també, tots dos eren americans, i s'havien afincat allà a Toronto. Reclutaven els millors músics que tocaven pels clubs de la zona. El grup definitiu de Ronnie Hawkins es va anomenar The Hawks, i el formaven, a més dels dos que hem dit, Ronnie Hawkins i Levon Helm, Rick Danko, baixista, Richard Manuel, pianista, Robbie Robertson, guitarrista, i Garth Hudson, organista i multiinstrumentista. De fet, tots van acabar sent multiinstrumentistes, tots tocaven diversos instruments. Feien rock and roll i es van acabar independitzant del cantant, en Ronnie Hawkins, que era d'una altra generació, era més gran que ells. Okay, shuffle, I run it, G, a one, two, three.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Després del famós concert de Newport, en què Bob Dylan es va electrificar i va escandalitzar la parròquia folk, en Dylan va fitxar els Hawks com a grup de suport per una gira pels Estats Units. A cada concert que feien es repetien les protestes i esbroncades de Newport. El públic estava enfadat amb Bob Dylan perquè tocava elèctric. Levon Helm, el bateria, no va suportar més aquesta situació i va deixar el grup. De fet, va deixar la música i se'n va anar a treballar a una plataforma petroliera del Golf de Mèxic. El va substituir el bateria Mickey Jones per a la gira europea que van fer a continuació.

És Bob Dylan, escudat per la seva banda en directe l'any 1966. Després de la gira europea, d'aquesta gira europea que van fer, i d'un accident de moto que va tenir Bob Dylan, famós, es van retirar a Woodstock, un poblet de l'estat de Nova York, on lloguen una casa i tornen a trucar a Levon Helm, el que estava treballant a la plataforma. És en aquest moment en què aquest grup passa a anomenar-se definitivament The Band i es crea el so propi del grup. És un grup on tots componen i la veu cantant es reparteix entre el bateria Levon Helm, el pianista Richard Manuel i el baixista Rick Danko. Fan una sèrie d'enregistraments de caràcter informal, tant del grup sol com amb Bob Dylan, i aquests enregistraments circulen en format pirata fins que l'any 1975 Robbie Robertson, guitarrista i més o menys líder, en fa una selecció i edició i es publiquen de manera oficial. Són les cintes del soterrani,

Aquesta cançó es diu Bessie Smith i pertany a les cintes del Soterrani, The Basement Tapes, un disc oficialment atribuït a Bob Dylan, però que on hi ha molt, una presència molt forta de la banda. La influència entre Dylan i la banda és de doble recorregut, ja que el grup va ajudar el cantautor a crear un so nou i Dylan, al seu torn, els va obrir les portes de la música tradicional, ja que, en origen, The Band era un grup de rock and roll. Sentim un tema d'aquell precís moment. Es diu The Wait i la veu és la del bateria, Levon Helm.

0: The Weight, el pes, la farda. És un tema del primer disc del grup The Band, que es diu Music from Big Pink, de l'any 1968. Big Pink fa referència a la casa de Woodstock, on vivien junts i gravaven. Aquest disc va tenir una influència molt clara amb gent com Eric Clapton o George Harrison.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: L'any 1976, Eric Clapton grava l'àlbum No Reason to Cry als estudis Shangri-La que havien creat The Band. Clapton era fan del grup i diu que volia entrar-hi, volia entrar a tocar a The Band, però ells no el van voler, li van desaconsellar, perquè consideraven que el seu estil no hi encaixava. Les guitarres i solos de Robbie Robertson no tenen un caràcter protagonista com la d'Eric Clapton o com passaria a altres grups, sinó que formen part del fons musical de la cançó.

Eric Clapton, Els temps passats, un tema compost per ell i per Rick Denko, el baixista de la banda, i canten tots dos. La banda va apostar des del principi per una història americana i els seus components estaven compromesos amb l'idea profunda d'Amèrica. Al cap i a la fi, havien anat als Estats Units perquè eren uns enamorats de la seva música. Van anar a la terra que havia donat llum al blues, al jazz, la música d'església, el country and western i una multitud d'herois del rock and roll. La música de la banda donava la certesa que aquell país era més ric del que un s'havia imaginat. Oferia possibilitats que tan sols s'havien començat a percebre. En les frases mig perdudes de les diferents veus que aprenen el paper solista a les seves cançons, hi ha una ambigüitat que obre noves perspectives. Aquestes cançons capturen l'anhel de sentir-se a casa. El sentim ara amb la veu del pianista Richard Manuel. El tema és Hobo Jungle.

És Hobo Jungle, amb la característica melanconia de Richard Manuel, el pianista de la banda. Entre les moltes influències musicals d'aquest grup hi ha la música de Nova Orleans. A l'any 1971, Robbie Robertson contacta amb el músic i productor emblemàtic d'aquesta ciutat, Alain Toussaint, perquè faci una sèrie d'arranjaments de vent de cara a un concert que es duria a terme el dia de fi d'any. Aquest concert es va dur a terme amb el mateix Alain Toussaint i músics de la talla de Joe Farrell i altres de l'àmbit del jazz. Es va publicar el 1972. És un disc excel·lent, en directe, Rock of Ages, amb una clara fragància de Nova Orleans. I ara en sentireu una mostra.

Contra el culte de la joventut, The Band van optar per la continuïtat de les generacions. Contra l'Amèrica instantània van anar a la recerca de les tradicions musicals que feien que les coses fossin no tan sols possibles, sinó també valuoses. Contra el rebuig de les arrels van instal·lar un sentiment de pertinença en un lloc. Contra l'escena del pop, amb els seus canvis i modes, es van establir ells mateixos, un grup amb anys a les seves espatlles, amb l'intenció de perdurar, un grup amb multiinstrumentistes i amb molts cantants. Ara sentirem un tema interpretat pel baixista Rick Danko. Es diu It Makes No Difference.

és La Banda, un grup fet amb la intenció de perdurar, amb la intenció de posar l'art i l'exploració musical per sobre de l'èxit instantani, però no va perdurar. La vida del grup es va convertir de cop i volta en conflictiva a causa de les addiccions, especialment l'alcohol. En principi, tots els membres del grup componien, però Robertson va acabar prenent el control, el guitarrista. Això va causar molt de ressentiment a dins del grup, especialment en el que era el seu fundador, el bateria Levon Helm. La versió, però, de Robbie Robertson és que, quan ell va prendre el control de la banda, és que algú ho havia de fer, ja que tot s'havia descontrolat molt. Després de diverses gires que van resultar molt esgotadores, el grup, la banda, va decidir realitzar un concert de comiat a l'any 1976. Aquest concert el va filmar Martin Scorsese i la pel·lícula es diu L'últim vals. Sentirem la banda en el seu concert de comiat, el seu últim vals, amb la veu poderosa d'un dels convidats de luxe, Van Morrison. El tema és Caravan.

Continguts en xarxa.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Fa massa dies que no sé cap on anar.

hope that you can find a way. Just let it all go right on.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Me estás enseñando a aullar, a apretar fuerte los dientes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.